and I must do

something I must do.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 74%.

sota la matica aquesta. Saps, aquelles, un dia ja veuràs. Un dia que et porti tu Genís allà al poble, ja veuràs. Et senten allà, et donen un quilo de mango i vamos, quedes aplatanat després de passar.

0: quina calorada.
1: Fa molta calor.
0: És impressionant, eh? I això sí, que sí. Encara queda molt d'estiu per endavant, eh?
1: Sí, sí, que l'hem de
0: començar. Per nosaltres tot, perquè clar, comencem avui el primer especial d'estiu. Sí. Ep, llum vermella, comencem.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. El programa que esteu escoltant l'hem penjat al nostre web festafesta.cat el divendres 17 de juliol de 2026, diada de Santa Justa i Santa Rufina. I atenció perquè encetem oficialment el Bon Temps Radiofònic amb el nostre primer programa especial d'estiu. Som el número 854 de la nostra etapa digital i el 2643 de tota la nostra història, i és com passa el temps.
0: I tant, Laia, un estiu que ve carregadíssim de festes majors i celebracions arreu del país. Estigueu molt atents, perquè aquests dies tenim cites festives imprescindibles a municipis com el Vinyana, el Canà, Calafell, l'Escala, Navata, el barri mariner del Serrallo a Tarragona, a Pratdip, a Montesquiu, a Ullà, a Quart o a Puigcerdà. Però entre les moltes poblacions que estan de festa, la cultura popular, ja ho veieu, no tanca ni per vacances.
1: I recordeu que trobareu tots els detalls d'aquestes festes i molt més al nostre web festafesta.cat. I pel que fa al menú d'avui, tindrem una conversa ben refrescant, dividida en dues parts, amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada de Fem-ho de Traca.
0: Doncs això, ens esperen 55 minuts de cultura popular, de la bona de veritat, en format radiofònic. Ens acompanyeu en aquesta primera travessa estiuenca?
1: Som-hi, que comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Ja ho sabeu, però mai està de més recordar-ho. El Festa Festa el podeu seguir dia a dia per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i a través del nostre canal de Telegram.
1: I si preferiu escoltar-nos mentre passegeu o feu un vermutet a la fresca, ens teniu a l'abast Apple Podcasts, Spotify i Overcast. A més de poder recuperar els àudios al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona. Una abraçada ben forta també a totes les emissores de ràdio locals que ens sintonitzeu setmana rere setmana.
0: I avui el programa és una mica diferent per ser un especial d'estiu, però l'actualitat informativa no ens abandona. Tindrem les notícies al Tornaveu amb l'Emma Robres i farem una ullada a les places castelleres de la mà de la Sara Soriol amb el seu especial baròmetre castell.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Ara és el moment de connectar amb el batec de l'associacionisme cultural. Anem a veure què es cou a les redaccions. Benvinguda a Emma Robres una setmana més. Volem saber ja quines són les notícies del Tornaveu per aquesta setmana.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
5: L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català ha convocat els 9ens Premis Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.
6: Des de l'ENS, com explica Rosa Maria Provencio, la seva presidenta, trobaven a faltar un espai on poder celebrar la implicació i l'esforç de les persones rere les nostres activitats de cultura popular.
7: Hem de posar en relleu que hi ha activitats que fan gent del carrer, gent que es reuneix fora d'hores i que fa una feina extraordinària. Però, clar, aquesta no surt als diaris. Llavors, nosaltres, com a centre que recull tota l'activitat de cultura popular de les diferents federacions amb totes les modalitats agudes i per haver, doncs nosaltres ho volem posar en evidència.
6: Les bases estableixen tres categories de lliure participació: a l'activitat, al projecte i a l'entitat. Per optar-hi, s'han de presentar les candidatures abans del 30 de setembre inclòs, al correu premis@ens.cat. El jurat estarà format per tres representants de la Junta Directiva de l'ENS, un representant d'una federació nacional, el representant d'una entitat de base i un expert en gestió cultural o patrimoni cultural immaterial. S'espera que amb aquesta diversitat pugui fer-se una avaluació molt més rigorosa i justa. Una de les novetats en les bases d'enguany és la discriminació positiva a aquelles entitats que o bé estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o bé en siguin una. D'aquesta manera, l'ENS vol prestigiar la importància estratègica de les federacions en el teixit associatiu. El foc, la pólvora, els correfocs, els balls de diables i els versots, si bé poden gaudir-se tot l'any, a l'estiu s'intensifiquen, en especial, a diverses localitats de les comarques del Garraf, el Penedès, Tarragonès i el Camp. Avui aquí en destacarem tres. És especialment esperada la Festa Major de Sant Quintí de Mediona. El tret de sortida el farà el 36è correfoc, el 14 d'agost, ja un emblema de la localitat. En el correfoc, els diables de Sant Quintí canvien la tradicionalitat del seu ball per realitzar un gran espectacle de foc. Durant els dies de Festa Major, el 15 i el 16 d'agost, els diables també faran diverses actuacions, de les quals en destaca el típic, una representació de la lluita entre l'exèrcit del bé i el mal, en què, a diferència dels altres balls parlats, la lluita acaba en empat. El 15 d'agost és també un dia assenyalat per Vilanova i la Geltrú, amb la cercavila de l'Espígol. Aquest acte forma part de la Festa Major del nucli de la Geltrú i no serà l'únic acte on podran veure's. Podrem esperar-los a la Tronada Infernal o al Tomb de Foc, que concentra una bona mostra de bèsties de foc i percussió de Catalunya. Per últim, a les acaballes de l'estiu, és el torn de les impressionants festes de Santa Tecla, que malgrat no tenir-ne el programa encara, podem esperar que les encetin i les acabin els diables de la ciutat.
0: Moltes gràcies, Emma Robres. Ens retrobem la setmana vinent amb més actualitat. I de la informació general saltem directament al món de les torres humanes perquè la temporada castellera crema de valent. Crema com el sol, bàsicament, com el sol de juliol. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.
3: Els matalassers recuperen el castell de nou.
8: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els Xiquets de Tarragona han estrenat el 4 de nou i han aconseguit tornar a la condició de colla nou. L'últim castell de nou descarregat datava del 2024. Per la seva banda, els Capgrossos de Mataró han estrenat el 7 de 8. O sigui, els de Serrallo s'han tornat a superar aconseguint ara el primer 3 de 8 descarregat de la colla. Per la seva banda, els de Lleida han coronat el Pilar de 6, que no feien des del 2024, els segons de zona han completat el 4 de 8 que tenien a mitges i els nens de la Torre han revalidat el 2 de 7. Els cargolins d'Esplugues han presentat l'inusual 4 de 7 aixecat per sota. La Jove de Sitges i els d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 per sota. Els del Poble Sec han completat el 4 de 7 amb l'agulla, mentre que els castellers d'Alcafulla l'han coronat, castell que no feien també des del 2024. Els torraires de Montblanc han estrenat el Pilar de 5 i el 2 de 6, els matossers de Molins de Rei han tret el 2 de 6 i els castellers de la Droga han sumat el 5 de 6. Finalment, els salats de Súria han completat el caseller amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
4: Festa, festa!
1: Obrim el nostre espai musical. Anem cap al País Valencià per escoltar una veu indispensable de la nostra música d'arrel. Ell és en Jonathan Penalba i ens interpreta la cançó de La Rosa de Paper. Que la gaudiu!

0: Quina rosa de paper més preciosa aquesta que ens ha regalat amb la seva veu, en Jonathan Penalba. Tot un luxe poder començar i sintonitzar aquest ritme de l'estiu del Festa Festa.
1: Festa Festa, estiu 2026.
0: Avui tenim el plaer de xerrar de projectes de música de tradició amb bons amics del programa, perquè es van fer molt bons amics allà a Manresa.
2: Exacte. Ara connectem i obrim el micròfon per encetar aquesta primera part de la nostra conversa amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada, en representació de la Federació de Música i Dansa Tradicional de Catalunya, la FEMU de Traca. Una conversa que vam mantenir, com deies, i enregistrar a Manresa dins el marc de la Fira Mediterrània.
0: Doncs res, aquí continuem a la plaça Sant Domènec, aquí en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, i aquí passen moltes coses, i passen molt, no només passen moltes coses, sinó que està passant molta gent pel Festa Festa, està passant molta gent per aquesta carpa, i molta gent que té coses a explicar-nos, coses que donen, gent que dona valor afegit a la nostra activitat de cultura popular, i gent que fan que aquest món sigui possible i que sigui molt i molt xulo. Ai que sí? Doncs mireu, ara farem una entrevista a una gent que avui hem fet aquí a la Fira del Mediterrani, hem fet una assemblea. I atenció al nom, eh? Aquell dia no tenien gent de màrqueting i li van posar FEMU de Traca. FEMU de Traca, que és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, que avui han celebrat, doncs, aquesta assemblea. No és la primera que fan, és a dir, aquesta gent ja té un rodatge, eh? Ja té un rodatge, però sempre vinculat darrerament aquí a la Fira. Els seus grans esdeveniments han passat aquí a la Fira, i per explicar-nos què és això del FEMU de Traca, hem portat el Joan Codina Vila, que és de Sabadell. Hola, Joan, què tal?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. I la Clara Ribatallada, que és d'Arbúcies.
4: Sí, senyor. Bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta'm, benvinguts al Festa Festa.
4: Moltes gràcies.
0: Que ha de ser el Festa Festa, que sapigueu, si no ho sabíeu encara, ha de convertir-se en la vostra casa. És el mitjà de comunicació que, d'alguna manera, està atent a tot el que passa en el món de la cultura popular, més enllà de l'activitat pròpia de ballar, cremar, portar gegants, etc etc. I en aquest cas, avui ens volem fer ressò d'això, del FEMU de Traca. Escolteu-me, què és aquesta federació?
4: Doncs això, ho has dit molt bé, és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals. Fins a arribar a aquest nom vam tenir un llarg debat sobre quin era el nom òptim per representar-nos.
0: Com devien ser els altres, eh?
4: Bueno, vam arribar aquí una mica amb voluntat, és a dir, això sorgeix d'una sèrie de trobades que ja s'havien anat fent prèviament al llarg de molts anys, del que en dèiem aplec d'associacions, on associacions que arreu del territori muntem activitats al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, ens trobàvem per compartir coses, no? Compartir inquietuds, experiències, per coordinar-nos, per fer xarxa, per intentar no trepitjar-nos els uns als altres quan programàvem coses, per comentar dificultats amb què alguns es trobaven i que potser un altre també hi havia passat i ens podíem ajudar mútuament. Bueno, això, treballar plegades, no? I tot això després es va anar concretat en una forma, no?, que buscàvem i que al final vam decidir que fos la forma de federació, ja que érem una colla d'associacions i ens va semblar que la federació era una forma que podia encaixar bé amb això. I llavors va venir el procés de trobar-hi un nom que, en el qual totes ens sentíssim representades, i aquí doncs hi va haver això, un debat important, no? Perquè doncs algunes associacions s'identifiquen amb les etiquetes de ball folk, altres no. Buscàvem també alguna cosa que ens pogués explicar però que tampoc ens limités, que fos prou oberta com per donar cabuda a tothom que, amb qui compartim objectius i mirada, i que puguem doncs caminar plegades, i alhora que fos doncs prou definitòria i explicativa. I bueno, després de debatre molt, vam anar obrint mirades, i al final Músiques i Danses Tradicionals és molt genèric, però després, a través de l'activitat, no, ja es concreta més en aquesta mirada sobre el ball participatiu i al voltant de l'arrel tradicional. Per tant, són com els elements que més ens representen, diguem. La participació, és a dir, tot allò que té d'espontani quan un grup de gent es troben per ballar plegades una música que a poder ser també està sonant en directe, i doncs, per altra banda, el fet de l'arrel tradicional.
0: Ha sortit ja el primer concepte que hem d'aclarir una mica per la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant i de què no estem parlant. Uh-huh. Quan parlem de ball participatiu, de què estem parlant?
4: Estem parlant sobretot de persones que s'apleguen en un esdeveniment per ballar plegades. d'una manera, això, espontània, no coreografiada prèviament. És a dir, no estem parlant d'una exhibició d'un esbart, no estem parlant d'un espectacle que s'hagi assajat prèviament i es posi en escena, sinó que estem parlant d'una ballada que pot ser al carrer, que pot ser en una sala, que pot ser entre gent que es coneixen o no es coneixen, i sol ser un espai on sonen una sèrie de gèneres que la gent que és habitual en aquest tipus de ballades doncs ja identifica i ja coneix i pot ballar prèviament, i la gent que no té aquest contacte previ, no té aquesta experiència, doncs per imitació o perquè hi ha algú que està facilitant l'accés, doncs s'hi pot afegir d'una manera, o sigui, mentre l'actitud sigui això, respectuosa, tothom s'hi pot afegir, en sàpiga, no en sàpiga, és a dir, que no és una cosa ni que prèviament s'assagi ni que després es mostri en públic, sinó que es dona espontàniament a la plaça o a l'espai on es faci.
0: La vostra activitat, més, després entrarem amb la vostra activitat al detall, per dir-ho d'alguna manera, però la vostra activitat o la vostra existència, d'alguna manera, sempre, des de que us veu presentar en públic, per dir-ho d'alguna manera, sempre ha tingut un vincle, no?, amb aquesta fira, amb la Fira Mediterrània Manresa. Els grans esdeveniments, diguéssim, associatius de la vostra federació han passat aquí.
3: A veure, és veritat que la fira és un espai privilegiat per tenir altaveu, per donar-nos a conèixer, però la veritat és que jo crec que hi ha hagut esdeveniments a tot el territori. Justament una de les intencions de la federació és aplegar, és això que ha explicat la Clara, la federació ha nascut molt des de baix, des d'unes associacions que es van començar a reunir, i ha sigut molts anys més tard que hem vist la necessitat de formalitzar aquestes trobades. Però aquestes trobades han tingut, o sigui, Vic també ha sigut un lloc molt important, Girona ha sigut un lloc molt important, és a dir, que els anfitrions han anat rodant, sense obviar que Manresa és un centre evidentment important, i per això doncs també la nostra presentació oficial vam voler aprofitar l'esdeveniment de la Fira Mediterrània, però ja et dic, intentem que tot el territori tingui, per nosaltres és important i té una presència molt especial.
0: Us vau presentar en públic, si no recordo malament, el 7 d'octubre del 2023, aquí en el marc de la Fira. Des del 2023 fins ara, què ha passat?
4: Doncs han passat moltes coses, d'altres potser ens hauria agradat que haguessin passat i encara no han passat, però hi continuarem Exacte. Treballant.
0: Però passaran.
4: Però passaran.
0: Passaran, i tant que sí.
4: Sí, de fet nosaltres, diguem, ens vam constituir com a federació a finals del 2022 i ja veníem d'això, d'una trajectòria d'almenys 9 anys previs d'aquestes trobades informals que en dèiem aplecs d'associacions. I llavors, doncs, quan vam decidir fer la presentació pública amb una roda de premsa i tot, per temporalitat i també per idoneïtat del context, doncs vam escollir la fira, que a més sempre ens ha posat les coses molt fàcils per celebrar assemblees aquí, per fer-hi la presentació ara fa 2 anys i per tota una sèrie de coses que hem estat treballant després col·laborativament amb la fira, amb la qual cosa tot l'agraïment a les portes obertes que des de la Fira Mediterrània han tingut sempre cap a nosaltres. I vam decidir aquest espai i des de llavors hem començat a activar una sèrie de coses, és a dir, prèviament ja hi havia hagut molta feina interna fins a arribar a la forma legal de la federació i tot el procés que això suposa, no? De fer uns estatuts i posar-nos d'acord en cada una de les coses, no? En els objectius, en la Junta. Vam tenir una comissió que en dèiem comissió de governança, que es va dedicar molt a treballar com funcionaríem internament i com ens organitzaríem. I per tant ja hi havia, abans d'aquesta roda de premsa de presentació, tota una feina feta, i des d'aquell moment, ara fa 2 anys fins ara, s'ha fet altres feines, no? I s'estan continuant fent. Una, molt en la direcció de continuar aglutinant associacions perquè en van sortint de noves, perquè n'hi ha d'altres que potser ja estaven funcionant però no les coneixíem o no ens coneixien a nosaltres, i doncs d'anar teixint aquesta xarxa de complicitats entre diverses entitats arreu del territori que estem fent feina al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, i alhora doncs d'anar creant recursos que puguin servir per enfortir aquest sector, tant a nivell de donar suport a les entitats, per exemple de facilitar informació sobre les subvencions, les convocatòries que van sortint, etc. Com a nivell també de programadors, d'intentar facilitar recursos perquè el ball participatiu s'entengui també com un espai que, més enllà del que programem les pròpies entitats, pugui ser programable per ajuntaments o per equipaments que fan cicles de programació, etc. Llavors, en aquest sentit, estem fent una feina d'identificar grups i músics que fan música per al ball participatiu, i hem creat una guia de grups i músics, i un altre treball d'identificar mestres de dansa, no, que també estan en actiu en el sector i s'està fent també un treball en tot aquest àmbit, amb la idea tant això, no, de crear espais de trobada, de debat, de treball entre aquests sectors i de donar-los a conèixer a fora. Llavors estem fent també feina de comunicació, no, d'explicar, d'explicar-nos qui som, què fem. Estem fent també feina de coordinació, no, per exemple, de tenir una agenda compartida on tothom pugui anunciar les ballades que fa o els tallers que fa, tant per intentar no contraprogramar-nos com també per donar a conèixer i que arribi més fàcilment en el públic destinatari. Llavors estem fent una feina també de construcció de discurs, de debat, de reflexió al voltant del sector, i una feina d'intentar anar construint experiències de bones pràctiques o una mica també de pautes de com ens agradaria que funcionés això, perquè a nivell contractual, doncs, hi ha moltes mancances, a nivell a vegades de consideracions tècniques també falta fer pedagogia, no? de coses que calen perquè una ballada funcioni correctament. No, anar treballant tant a nivell ideològic i discursiu en aquests temes com després a un nivell pràctic també convertir-ho en coses que puguem compartir amb els programadors o amb el públic, no, perquè això funcioni.
0: Quantes entitats, organitzacions o quantes entitats esteu plegades sota aquesta federació? I de quins pobles, de quines viles, de quines ciutats? Qui aplega aquesta federació? Com són aquestes entitats?
3: Ara mateix estem amb més d'una dotzena d'entitats que s'han federat, però val a dir que durant tots els anys previs, durant aquests aplecs d'associacions, hi ha hagut moltes més, i moltes més que jo crec que segueixen connectades. El que passa és que aquest pas de formalitzar, de federar-se, com que encara estem una mica a les beceroles, la cosa va lenta, hi ha moltes entitats que s'ho estan mirant, rumiant, també ho estan debatent, però diguem que dins del país, aquestes entitats que han estat actives en algun moment o altre de tota aquesta construcció, tranquil·lament 30-40.
0: I així és per dir-ho d'alguna manera, no cal que les esmenteu totes, ja sé que ara haureu de fer lleig, no? Però amb un comunicatiu és així, qui hi ha aquí que puguem identificar?
4: Home, que es puguin identificar així fàcilment, hi ha entitats referents, no? Perquè fa molts anys que programen ballades participatives, com pot ser la Plaça del Rei de Barcelona, com pot ser Corrambla Girona, com pot ser Tradivall, com pot ser Treure Ball, com
3: pot
4: ser Pas al Pas, Dansetes a Sabadell, Loca Rosa a Vic. Sí que és veritat que a nivell territorial, i això és una cosa que volem millorar, però hi estem treballant també, el gruix d'entitats ens concentrem, diguem, comarques de Barcelona i Girona. Tenim representació al Maresme, per exemple, en Trasvals, comarques gironines, que ja he citat també Corrambla, llavors hi ha la Cur, el Berguedà, però la cosa queda molt així entre comarques barcelonines i gironines, i tenim contacte, i en altres moments de plecs previs hem estat en contacte amb i han estat implicades entitats de Lleida i del sud, però pel que sigui en formalitzar les adhesions a la federació, doncs estem encara en procés de recuperar gent que havia estat més activa. També ens passa que moltes d'aquestes entitats, diguem que hi ha una realitat molt diferent d'entitats, no? Des d'entitats, alguna molt poca, més gran, amb personal propi i amb una capacitat de recursos i de mobilització més gran, moltes entitats molt petites que fan una feina local importantíssima i valuosíssima, però local, no?
3: Potser fins i tot no estan ni constituïts com a associació.
4: Sí.
3: Que això també és com una petita dificultat.
4: També hi han representats grups que estan treballant molt bé a la zona del Pirineu, però alguns encara, per exemple, no estan legalment constituïts com a associació, sinó que tenen altres formes d'organització i de participació que són supervàlides i superefectives per estar fent el que fan, però que a vegades llavors l'encaix amb una federació que ja li trobem, també l'encaix sí. A un nivell més informal, però... Llavors, això, no? que algunes d'aquestes entitats són petites, tenen doncs, poques persones que ho estan liderant, i la feina de liderar una entitat ja requereix molt, no? de compromís i de participació, i a vegades llavors com sumar-hi la participació a una superentitat com pot ser una federació, doncs no tothom té la disponibilitat en tot moment de fer-la. Però bé, tenim allò com contactes fets amb moltes entitats, no? o Folk a Olot, en altres territoris que en algun moment doncs, també s'hi han fet sinergies i les portes són obertes per poder-hi continuar
0: Majoritàriament les entitats que teniu, pel que entenc, programen ballades en els seus municipis, en els seus barris, no? Com seria la dinàmica d'una entitat d'aquest tipus? Deuen tenir un comú denominador, tot i que cadascú té la seva personalitat, però que més o menys tots us deveu moure d'una manera bastant similar, no? O no?
3: Depèn, eh? Crec que no.
0: Explica'm això.
3: És també un dels grans reptes de la federació, és a dir, que jo crec que també el fet de federar-nos ens ha portat a un debat, a unes discussions, i ara mateix estem fent servir un vocabulari, això de ball participatiu, és una cosa que abans no, ni ho dèiem, no? Ball folk, i clar, a partir d'aquí ens hem adonat que no tothom s'identifica amb això, perquè no totes les entitats treballen sota el mateix supòsit. Hi ha entitats, per exemple, Passa el Pas, que... Jo crec que ara estic parlant també en boca de coses que no conec, però a mi la sensació que em dona amb gent de Passa el Pas és tota una sèrie de gent que van assistir a uns cursos de danses d'Europa de l'Est, de danses gregues, que fins i tot han viatjat, han anat a conèixer formadors, i que per no perdre aquest vincle, doncs se segueixen trobant per seguir ballant aquestes danses, per seguir-les recordant, i tot i que és música d'arrel, música tradicional, però d'una cultura bastant exòtica a la nostra. En canvi, hi ha altres entitats que el que els hi preocupa o el seu pal de paller o el que volen fomentar és una cultura molt propera, molt del territori, de les danses que es ballen a la comarca i que també les volen recuperar. La Plaça del Rei també va néixer com un... Anem a recordar aquelles danses que havíem après. Això estem parlant ja de fa 40 anys.
0: Sí, sí.
3: I que ha evolucionat cap al que és a dia d'avui. És a dir, que no només els punts de partida a vegades poden ser molt dispars, sinó que, a més, l'evolució que hagi pogut tenir una pròpia entitat també ha acabat donant lloc a activitats bastant diferents. Per exemple, a Cur, una de les activitats estrella que té és un festival que es munta al setembre, el Berguedà Folk, que té una afluència que és considerable i remarcable. I en canvi hi ha una altra entitat que potser el que farà és un curs de danses per la gent del barri, com a molt programarà un sarau. Tenim nosaltres aquí també com un repte, com a federació, que és una de les coses que més estem tenint en compte, i és aquesta cosa inclusiva, de que totes les entitats puguin veure-hi a la federació el seu lloc i el seu espai.
0: Mm-hmm. Ara has tret un altre concepte que potser el tenim, alguns el sabem o no, has dit sarau. Mm. Què és un sarau?
3: Això també ha sigut com una d'aquestes paraules o d'aquests conceptes que hem com anat treballant o potenciant.
0: No, t'ho dic perquè per mi un sarau és un sarau de carnaval a Barcelona, segle XVIII, XIX, XX, uh-huh. Principis del XX, gent que s'agrupava per ballar per carnaval.
4: Sí, per definició, sarau és un grup de gent que s'ho passa bé ballant. I això, com a definició, a mi em sembla fabulosa.
3: Festa al voltant del ball.
4: Sí, és un passar-s'ho bé a través de l'activitat del ball.
3: Sí, de fet, sí, també, això de sarau, també ve una miqueta de la cera, de la tarda, de la nit, de la foscor, una miqueta, eh?
0: Sí, sí,
3: la serenata, no? És
0: sarau que... sempre és vespre. Sí, jo sempre els ubico els vespres, en sarau.
3: Tot i que vas, en fem el ple migdia, no? Però vaja, diguem-ne que el que ens hem quedat nosaltres és aquest concepte de festa al voltant del ball.
4: Uh-huh.
3: I que hi ha ara, més ingredients, no?
4: Sí, ara és com que el terme s'està agafant per definir aquests espais participatius, oberts, on tothom que vulgui pot participar, que s'articulen al voltant de la música en directe i del ball. És a dir, que hi ha un grup de persones que s'apleguen i toquen espontàniament. Això també és possible perquè s'ha anat construint un repertori, com diguem, de punt de trobada, no? Que és un repertori potser conegut per, o popular entre els músics d'arrel tradicional, però no sempre ha de ser així. A vegades, doncs, no sé, hi ha gent que fa una proposta i qui pot s'hi suma i qui no la sap, doncs, pica de mans i també s'hi val. I és això, no? Com una articulació espontània de música que es dona en aquell moment a través de músics que potser habitualment no toquen junts, potser no s'han vist mai abans, potser ni es coneixien i es troben allà i comparteixen aquella estona de música amb l'afegit, perquè això fins aquí podria ser una jam session, per entendre'ns, però amb l'afegit que els gèneres que es toquen són ballables i llavors també hi ha aquest espai compartit de participació en la dansa. I aquest seria... No tothom en diu sarau, vull dir, d'aquesta fórmula hi ha algunes entitats que la programem sota el nom de punt de trobada, hi ha altres entitats que en diuen d'altres maneres.
3: Jam, inclús diuen
4: sí.
3: Jam o jam tradicional.
4: Però sí que últimament està sonant aquest nom de sarau per definir això, aquests espais, no? De, on hi pot haver cant, hi pot haver música, hi pot haver ball, i fins i tot hi poden quebre altres manifestacions espontànies, eh? Un pot sortir i explicar un acudit, si li vol. Però...
3: Llegir poesia, sí. El menjar també és un aspecte aspecte important de la festa.
0: Sempre.
3: Això és,
0: sempre.
3: Això és important.
0: Home, ballar no sé, però a mi el menjar sempre m'hi trobareu, eh? Sempre, eh? Podeu ballar bé, però menjar, escolta'm, sí. El menjar no pot faltar mai.
4: I aquesta és una de les formes que algunes entitats fan servir recurrentment, no? Això que deia abans en Joan, que les entitats que formen part de Fem-ho de Traca són molt diverses i les seves activitats, per tant, també són molt diverses, però sí que hi ha alguna sèrie d'activitats que solen ser comunes o habituals, no en totes, però que moltes entitats les utilitzem. Una són els espais de formació, com els tallers, no? Tallers de dansa, monogràfics, tallers per a músics perquè toquin per, a la, per al ball, i l'altre són els saraus, no? O punts de trobada, o jams, o diem-ne com vulguem. I llavors també hi ha la programació de ballades, doncs, amb grups de música o amb músics professionals que se'ls contracta per fer una ballada, que això pot tenir un format, doncs, de ballada esporàdica o de festival o així, no? I dintre d'aquest ventall i d'altres, perquè llavors hi ha altres entitats que encara fan altres coses, una mica es va configurant el mapa aquest, no? De les activitats que fan les entitats que formen part de Fem-ho de Traca.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Un plaer compartir una estona amb la gent de Fem-ho de Traca. Continuem parlant de la música d'arrel i del teixit associatiu. Us deixem amb aquesta segona part de la conversa amb en Joan Codina i la Clara Riba Tallada de la Fem-ho de Traca. Recordem aquesta conversa que vam mantenir i enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània.
0: Per conèixer-vos una mica i poder preparar una miqueta aquesta conversa que estem mantenint, perquè jo us he de dir, jo no us coneixia de res, més enllà del seguiment o del coneixement que pugui tenir com a persona que està en un mitjà especialitzat en cultura popular, però clar, nosaltres no ho sabem tot i necessitem que ens ho expliqueu, necessitem que ens ho expliqueu les coses. Doncs el vostre Instagram explica moltes coses, més de les que us penseu, fins i tot en els colors que escolliu per comunicar. I com mapegeu les vostres idees en Instagram? Es parla molt de vosaltres, no? I, per exemple, hi ha un mapa, teniu un mapa que parla dels vostres equips de treball.
4: Uh-huh.
0: Va, tu abans n'has apuntat un, que crec que ha sigut molt important per vosaltres, que ha sigut la governança.
4: Sí.
0: Però allà hi havia molts equips de treball, hi ha un mapa que hi ha molts equips

0: que això van sorgint i es van fonent a mesura de les necessitats i de les ganes i els impulsos de les persones. Si ve algú i diu, ostres, és que s'hauria de parlar de no sé què tal, vinga, fes una comissió i som-hi, no? Llavors, ara mateix, les que tenim, a part d'aquesta de governança, que va tenir molt de pes a l'inici per això, no?, configurar com ens organitzàvem i com funcionàvem, i que ara està com més en hibernació, diguem, tenim una comissió de comunicació, que és la que s'encarrega de, doncs, aquesta, d'alimentar les xarxes socials, els continguts per la web, etc. Hi ha una comissió que en diem IT, d'Informació i Tecnologia, que és la que porta totes les eines informàtiques de la web, del calendari, i que fa possible, doncs, que...
1: Teniu web, eh?
0: Tenim una web,
1: sí. Està activa, aquí no hi he entrat.
0: Femodetraca.cat.
1: Repetim, eh? Femodetraca.cat.
0: Exacte. Llavors tenim la comissió d'Economia, que és la que porta els números.
1: Aquests són aquells que quan els dius podem fer això et diuen no. Oi?
0: Sí,
1: els d'Economia sempre són així. Són així, totes les entitats. Vas al tresorer, és que hem pensat. Quan dius pensat, diu no. Dius, hosti, però si hem vingut a fer coses, no?
0: De moment estem en aquesta fase de fem coses sense diners. Però com que som molt creatius,
1: fantàstic,
0: ho podem fer.
1: Això. És fantàstic això.
0: Llavors tenim una comissió, que és la de Gremi, que és aquesta que està
1: aquesta
0: fent aquest treball.
1: Aquesta m'ha cridat l'atenció.
0: T'ha agradat, eh? T'ha agradat això de
1: nom, Gremi.
0: Gremi. Ens hi vam pensar, eh? Amb els noms, els vam triar molt a consciència. Doncs aquesta de Gremi bàsicament fa aquest treball de fer xarxa, no? De moment hem començat per el treball amb músics i grups de música que fan música per al ball tradicional, i llavors també el grup aquest de mestres de dansa, però amb la idea, i a part del grup pròpiament d'associacions, no?, que també el treballem des de Gremi, i hi ha la idea de més endavant poder fer també com un directori de tècnics de so que treballen específicament per, o que tenen coneixements per poder treballar amb qualitat en els grups de música tradicional, no?, perquè a vegades també et passa, et programen en un lloc, vas allà i el tècnic de so no ha sentit mai un acordió diatònic i no sap com sona, o no sap on col·locar un micro per sonoritzar una gralla o el que sigui, no? Llavors, doncs això, no? També tenim ganes d'obrir cap aquí i llavors també de fer un treball amb programadors, etc., i anar ampliant totes aquestes accions. Però de moment Gremi ens estem concentrant en les entitats, els músics i grups de música i els mestres de dansa. I llavors tenim una altra comissió que es diu Prospectiva, que és la de pensar més enllà, diguem, la de...
2: Cap on anem?
0: Sí, cap on anem, la de fer-se preguntes, la de filosofia, no?
1: Ai, aquí qui hi ha, va, aquí qui hi ha?
0: jo hi soc... I res, és com aquesta que també vol mirar-se una mica les coses com amb perspectiva de país, no? Estat de la qüestió, cap on anem, cap on volem anar, la que pensa més a llarg termini, no? I no tant en les accions concretes, sinó en aquesta direcció i aquesta visió i aquesta missió, diguem. I llavors hi ha una comissió d'inclusió.
1: Què enteneu vosaltres per inclusió?
0: Aquí,
1: perquè aquí també hi ha tot un debat,
0: sí,
1: eh?
0: Hi entraria tant tota la perspectiva edatista, és a dir, que contemplar les ballades i les activitats de les entitats des d'una mirada oberta i no des d'una mirada adulta centrista, és a dir, preveure que si ve mainada, doncs hi pugui estar a gust. Llavors hi ha una mirada també de capacitats i de diversitat funcional, no? Pues que si vol venir una persona amb una diversitat funcional, doncs també pugui gaudir de la ballada. Hi ha la mirada de gènere, hi ha la mirada LGTBI+, i hi ha la mirada, diguem, cultural, racial, si vols. I és una, diguem, que té moltes capes i tantes coses com vagin apareixent,
2: capes com reptes, que també el dia a dia ens els planta a la cara, però que també són uns reptes que hi han sigut sempre i que s'han anat resolent, no? També.
1: Sí, sí, esclar. Mm-hmm. Sí. I més, que ens queda algun equip de treball aquí?
0: Que ara estiguin actius així?
2: No.
0: No sé si en l'Instagram en surt algun més, si en surt algun altre, ara està no ho recordo,
1: però ara ve una altra part. Abans hem parlat del ball participatiu, hem parlat d'un concepte que ha sortit així en la conversa al Sarau, però volem parlar dels mestres de dansa. Perquè clar, vosaltres hi poseu molt accent amb els mestres de dansa també com una cosa important dins la vostra activitat del Femo de Traca. Comencem per definir què és un mestre de dansa.
2: Un mestre de dansa seria aquella persona que representa, que té com els coneixements per unir música i dansa. És a dir, diguem-ne que una cosa que insistim molt és que ens agrada molt quan el músic toca amb consciència per la dansa, és a dir, que allò que està tocant ho està tocant, doncs, perquè el ballador

0: ho entengui, entengui l'estructura, entengui com funciona, i evidentment el ballador ha de tenir una certa cultura de dansa i de música, doncs, per interpretar tot allò. El mestre de dansa és el qui posa en comú o connecta aquests dos mons i ofereix aquests aprenentatges. És una figura, diguem-ne, que el, això, tant, que pot ajudar tant per formar músics com per formar sobretot el públic, però podria ser una figura idealment també fins i tot prescindible, és a dir, que en el fons el que es busca és que cadascú tingui la seva pròpia manera de ballar, que cadascú tingui els seus propis recursos, sobretot si volem fer aquest ball que sigui participatiu, que sigui inclusiu, que no necessitis acreditar que tens uns coneixements per venir a la plaça a ballar. A la plaça a ballar hi va tothom. El que passa que dins d'aquí, si vols tenir més coneixement, vols... Diguem-ne que... I això és una prèvia que també m'hagués agradat fer amb altres temes que han sortit, que nosaltres no ens estem inventant res. Tot això són coses que ja existeixen des de fa temps. L'única cosa que vol fer la federació és com buscar aquests espais i que això estigui valoritzat i posat en valor i que es tingui en compte, com ara sembla ser que aquí la Fira doncs, també s'està tenint en compte, perquè si no quedaven com uns espais com molt marginals. Per això aquí doncs, potenciem els saraus, volem potenciar totes aquestes entitats, volem potenciar el ball participatiu, i també la figura del mestre de dansa.
1: Entenc que tu ets mestre de dansa.
0: És una de les coses de les quals em dedico també, sí.
1: De nou, perquè com que...
0: Sí.
1: No, amb la passió que ho expliques...
0: Com estic aquí transmetent.
1: No, és fantàstic. Continua.
0: I perquè a vegades trobo que ens hem desconnectat una mica. Ens hem desconnectat en el sentit que a vegades tant els músics han perdut aquest ofici. Els músics de sardana, per exemple, això no ho han perdut. Un músic de sardana de cobla té claríssim com ha de tocar, encara que no hagi ballat mai. En canvi, sabem que amb la resta de gèneres, i això és com una cosa que ens alarma una miqueta i que és un dels objectius que tenim, és que no volem perdre aquest hàbit o aquesta costum històrica que hi ha hagut de saber tocar perquè allò fos ballable i que el ballador sapigués ballar. Diguem-ne que el nostre vocabulari, tant com a músics com a balladors, s'ha empobrit moltíssim. I una de les i és perquè aquests punts de trobada, però això també és una pobresa social.
1: Com, per exemple, quan dius això, aquesta pèrdua de coneixement i, per tant, de que això d'alguna manera impacta en el llenguatge també, en la parla, entenc, no?
0: Exacte.
1: Com, per exemple?
0: Per exemple, si anem a nivell de ball, ens podem passar tota una ballada ballant-ho tot en pas de polca.
1: Bueno, no tots són polques.
0: I no tots són polques, evidentment.
1: Clar.
0: I no tots són polques. I és aquí... O a vegades ens hem acostumat també a un menjar ràpid, no? De dir, vale, vull ballar això, escolta, digue'm quatre passos endavant, quatre passos endarrere i ja està. Quan en realitat la dansa tradicional i popular no és anar tots alhora amb aquests quatre passos endavant, sinó que cadascú tingui una capacitat d'improvisar, ornamentar i de fer-se la dansa pròpia, que això és el que és bonic de plaça, que tu ballaràs a la teva manera.
1: Una cosa que, per exemple, els nostres avis i els nostres pares feien.
0: Correcte.
1: Sense fer cap mena d'escarafall.
0: Exacte.
1: És a dir, el meu pare i la meva mare, que eren molt balladors, ho ballaven tot amb un ball de festa major, per exemple, i tot ho ballaven diferent, i tot ho ballaven... I deies, i aquesta gent... Ho han après.
0: Perquè hi havia una pràctica, hi havia una immersió.
1: Clar.
0: Hi havia tot això. I nosaltres ara aquesta immersió o se'ns ha perdut o se'ns ha desconfigurat o la tenim en uns altres ambients i creiem que s'està perdent una mica això i és com posar el crit d'alerta de dir no, per això volem fer saraus, per això volem fer aquestes trobades intergeneracionals on es reuneixen músics, on es reuneixen balladors, on no hi ha aquest escenari i el propi músic ara se'n pot anar a cantar i el que estava tocant el flabiol ara pot sortir a ballar. I que hi hagi aquesta circulació és com una cosa vital, molt important, que abans passava i que ara potser ja no està passant tant.
1: I ara el fem una traca. Quins són els reptes, les activitats, el que tenim més proper d'aquí els propers 50 anys?
2: Uau!
1: No, però els més immediats.
2: Mira, una de les funcions que per les quals ens va semblar que valia la pena constituir la federació, perquè, és a dir, haguéssim pogut continuar funcionant com funcionàvem, amb aquests aplecs informals, no? Ens trobàvem, debatíem, conversàvem i després
0: ballàvem
2: i ja està, no? Però ens va semblar necessari, entre d'altres coses, constituir-nos per poder ser interlocutors amb les administracions públiques i amb una sèrie d'agents que potser individualment cada una de les entitats petites doncs no tenia la força com per anar-hi. I aquesta és una de les funcions que hem començat a fer i que volem continuar fent en els propers temps i que, per exemple, ens ha portat a entrar en diàleg amb l'organització de la Fira Mediterrània per poder veure...
0: Perdona que talli, Clara, és que també estem com molt convençuts de que té molts valors totes les activitats que proposem. Quan sents a vegades parlar a les administracions, sents parlar als polítics de que, clar, és que calen activitats intergeneracionals, calen activitats que no sé què, penses, ostres, és que tot això que estem fent ho té.
2: Sí,
0: si es treballa bé, no? Tot aquest, la visió de gènere, tot això, dic, perquè a mi hi ha una frase que m'agrada molt i és que ho deia un DJ, i diu, una plaça de ball, un espai de dansa, és un espai polític.
1: Sempre.
0: Perquè aquí,
1: sí,
0: estàs, aquí estàs, la tant. Gent s'està relacionant, aquí estan passant moltes coses. I creiem que totes aquestes associacions que estan treballant estan fent una feina social, una feina política molt important, i en el fons és dir, ei, administracions, o sigui, és que som aquí.
1: Si una cosa fem, no només vosaltres, sinó tota la gent que ens dediquem a la cultura popular i a la cultura,
0: exacte,
1: és política.
0: Sí,
1: nosaltres
0: sí,
1: fem política des del sentit més grec de la paraula, de la gestió de la polis, no? Estem incidint plenament.
2: Jo penso que hi ha poques coses tan comunitàries, no? I amb un poder tan gran d'interrelació com això, no? Viure una festa plegats, no? I en la festa hi poden haver molts elements, però almenys a casa nostra la música i la dansa, junt amb el menjar, són elements
1: que allà m'hi trobareu sempre,
2: centrals de la festa. I en aquest sentit, no, això, no, volem ser doncs un òrgan d'intercomunicació entre això que ja que està passant des d'entitats petites o fins i tot sense entitat per aigua, no, grups espontanis de persones i administracions, que tot i que això pot funcionar i ha funcionat durant molts anys i continuarà funcionant, espero, durant molts anys d'una manera marginal, però en el sentit bo d'una cosa que creix als marges, i penso que això és molt bonic i s'ha de preservar que sigui així. Tampoc podem obviar que hi ha administracions que tenen recursos i que poden facilitar que aquests espais doncs puguin desenvolupar-se i puguin créixer i puguin escampar-se, no, arreu del territori. Llavors, des de la federació poder dialogar, no, amb les institucions per anar cap aquí, ens sembla una funció important i que tenim ganes de fer.
1: Joan i Clara, el temps se'ns acaba de marxar, i no ho sembla, però hem fet més de 35 minuts de conversa. Això és moltíssim, però ha sigut tan xulo, tan
0: molt agradable.
1: Molt agradable, ens ho hem passat molt bé. Ara és el vostre minut de glòria. Hi ha alguna cosa que voleu dir que jo no us he preguntat, perquè jo soc un periodista badoc i no us he preguntat bé, i dius, ostres, és que volem donar aquesta informació i el tio no ens ho pregunta. Com pot ser que no ens ho pregunti?
2: Jo crec que ho has fet molt bé com a periodista i ens has preguntat tot el que s'havia de preguntar. Jo potser només per afegir alguna cosa, que a vegades quan, és que ara quan escoltava en Joan que parlava així de preservar, no, aquestes danses en aquest sentit, no, de que, ostres, que no es perdi, no, aquesta manera... No es fa des d'un lloc, i en Joan no ho ha dit així, però per si algun noient ho ha entès així, no es fa des d'un lloc de voler fer les coses bé, perquè sempre s'han fet així, ensenyar com es balla correctament el ball pla, perquè és molt important preservar que no es balla... No, sinó simplement perquè és que quan el balles d'aquella manera... que mola molt. Llavors això s'ha de saber, no? I la gent ho ha de saber.
1: Clar.
2: No? I llavors com, ostres, no? Poder transmetre això, no perquè no es pugui canviar ni una coma de la tradició i perquè no, s'hagi hagi de quedar intocable com es feia no sé quin any fa, no sé quant de temps, sinó perquè com a cosa viva i orgànica, però amb coneixement d'allà on venim i de... té molt de sentit i fa... És molt xulo de viure. Llavors, això.
0: Que la tradició som nosaltres, l'estem fent nosaltres, i simplement la federació pot ser aquest espai de reflexió, de conduir, i com ha dit la Clara, no volem preservar cap objecte o cap dansa en concret, sinó és una manera de fer, una manera d'interrelacionar-nos, una manera de reactualitzar-ho tot, perquè de fet ningú antigament tenia la sensació d'estar ballant coses tradicionals, tothom ballava el que es portava, tothom tenia la sensació de ballar lo modern, i nosaltres volem seguir sent moderns, no? sent actuals.
1: Sí, tant. Joan Codina Vila, Clara Ribatallada, el temps ara sí que se'ns ha acabat. Moltes gràcies per haver vingut al Festa Festa, que volem que a partir d'ara aquest programa sigui casa vostra, que pugueu utilitzeu-nos d'altaveu, això és casa vostra, encantadíssim. Recordem, representants avui de la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, fem-ho de traca. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
3: Festa Festa, estiu 2026.
4: Doncs fins aquí aquesta interessantíssima conversa. Joan Codina, Clara Ribatallada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer especial d'estiu i, evidentment, per la gran feina que feu des de la Fem-ho de Traca. Ens retrobem ben aviat.
5: Festa, festa!
1: I amb les paraules de la Clara i en Joan, aquest Festa Festa número 2643 va arribant a poc al seu final. Volem agrair la col·laboració i la feina dels companys que han posat veu a la informació d'avui, l'Emma Robres amb les notícies del Tornaveu i a la Sara Soriol al peu del baròmetre casteller.
4: I tampoc ens ho podem oblidar de citar i agrair la tasca de tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el programa surti a la llum cada setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Adell i nosaltres mateixos, la Mareu Carbó
1: i la Laia Camproví. Abans de tancar la paradeta i de desitjar-vos un bon cap de setmana de festes majors, ens acomiadarem, com és ja normal i és segell d'aquesta casa, amb una sardana.
4: Avui us deixem amb una peça carregada de sentiment. És la sardana Missatge Poètic, una obra del mestre Jordi León, interpretada amb el bon ofici de la Cobla Principal del Llobregat.
1: Nosaltres marxem, però la setmana que ve i tornarem amb el segon especial d'estiu.
4: Que tingueu una molt bona setmana i fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb la Marta Sánchez. Bon dia, Marta.
1: Hola, bon dia.
0: En un nou cap de setmana amb temperatures molt altes i risc d'incendi extrem en més d'una vintena de municipis.
1: Poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, a l'Urgell, la Noguera, Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfen en nivell 4, que és el màxim, per tant, restricció d'activitats a l'aire lliure, entre moltes altres coses. A més, tant avui com demà està prohibit l'accés a tres parcs naturals, són el de la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Això mentre continuem pendents també de l'incendi d'Orés a la comarca aragonesa de les Tincovilles. Ha cremat ja més de 15.000 hectàrees, continua descontrolat avançant pel flanc esquerre. Les elevades temperatures i els constants canvis de direcció del vent dificulten les tasques d'extinció. Ara hi estan treballant més de 400 efectius i ara a aquesta hora hi ha reunió del CECOP i el president de la comarca de les Tincovilles, Santos Navarro, ha explicat com ha anat la nit.
2: Esta noche ha sido un poco complicada porque el fuego viró el viento a norte y fue hacia una población, hacia Biota, pero bueno, gracias a las cuadrillas que había ahí, sobre todo a los agricultores que salieron con sus tractores, lo han podido controlar. También preocupa la zona norte, que es lo que está lindando ya con la Val de Orsella y la zona de Castellestar.
1: Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó, un de Navarra. El govern aragonès ha demanat als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos. I en el marc del Pride Barcelona, que aquesta tarda se celebrarà a la capital catalana per tal de reivindicar els drets de les persones LGTBIQ+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, i també de la commemoració dels 90 anys a l'inici de la Guerra Civil, avui aquí al Tot es pot parlar hem escoltat l'activista Jordi Griset, que ha decidit explicar la seva vida i les tortures que va rebre el llibre Abans mort que Marica, alertat aquí al Tot es pot parlar del retrocés en els drets del col·lectiu amb l'auge de l'extrema dreta.
3: Jo ja vaig passar una dictadura i t'asseguro que no em vull passar una altra. El problema és que ara les dretes estan pujant a tot el món i això sí que és molt preocupant. I jo penso que sí, que si pugessin les dretes, poder el matrimoni, perquè té molt de recolzament jurídic, no perilla, però hi ha moltes altres coses que sí que perillen.
1: A les Illes, les autoritats han localitzat 27 persones més que aquesta matinada intentaven arribar en pastera a la costa de Formentera. És una nova embarcació que se suma a les altres tres que ahir es van interceptar també a Formentera i Cabrera amb una setantena d'immigrants procedents del Marroc i del Sàhara. Des de principis d'any són ja més de 3.000 les persones que han arribat a les Illes en desenes de pasteres que han sortit del nord de l'Àfrica. De l'exterior, un atac amb drons ucraïnesos contra un centre logístic a prop de Moscou ha provocat aquesta matinada almenys 7 morts i una vintena de ferits. Les víctimes treballaven en un dels magatzems de l'empresa russa de comerç electrònic més important del país. Durant la nit, Rússia més ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital. I aprofitem també per fer un cop d'ull al trànsit, perquè ara a aquesta hora són les 10:03. A l'AP7 ja hi ha les primeres retencions. Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, sí, Marta. Retencions rellevants a aquesta hora, principalment a l'AP7. 4 quilòmetres a Martorell i 4 més a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, i el tram nord de l'AP7, retencions de 7 quilòmetres entre Mollet del Vallès, però també a Llinars en sentit nord. Finalment destaquem també la C32, que va força plena a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: I fem un cop d'ull també als esports, perquè el president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat aquí a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar qualsevol oferta del Barça per Julián Álvarez, però avisa el club matalasser que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Un Joan Laporta en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, que ha assegurat també que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola...
5: Estem amb tu des de 1985.
6: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 47%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

Bon dia, són les 11. Continua cremant sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ha calcinat més de 15.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per tal de facilitar la feina dels serveis d'emergències. Una trentena de municipis catalans estan en risc màxim d'incendi. Aquest cap de setmana hi ha restriccions a 3 parcs naturals. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Just avui que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Els jutges més conservadors, en canvi, creuen que no implica una aplicació immediata ni incondicionada de la llei. Els Estats Units bombardegen l'Iran per 7a nit consecutiva i almenys 8 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts en el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional encara que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. Una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. La majoria són casos de diarrea o erupcions cutànies i no havien demanat consell mèdic abans d'anar de vacances. Són dades de l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat. Belén Sebastián rememora els seus èxits dels 90 al Festival Bars. El públic del poble espanyol ha ballat i s'ha emocionat amb les melodies alegres amb lletres agredolces característiques de la banda escocesa.

0: Esports.
1: En esports, doncs, el president del Barça, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, avisa l'Atlètic de Madrid que l'oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Declaracions de Laporta que arriben el dia abans de la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Avui a les 11 de la nit es disputarà el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. També en futbol, el Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos. Els grecs incorporen l'extrem català pagant uns 6 milions i mig d'euros, mentre que el Girona es reserva un 15% d'una futura venda. I pel que fa al temps, tenim un cap de setmana de calor intensa. Rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents. Les temperatures de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre amb un temps assolellat i pols sahariana.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 30 graus
0: i una humitat del 38%.

0: Hola, com anem nosaltres? Molt contents de saludar-vos. Comença una nova edició de la Primera Arista. Una arista que la setmana passada va deixar Shakira la primera posició amb el tema Dai Dai, just en el cap de setmana que acaba el Mundial. Aquest diumenge sabrem si Espanya o Argentina s'emporten al Mundial del 2026 i veurem si Shakira mantindrà el lideratge aquesta setmana per segona setmana o no. En una primera llista que tindrà dues noves incorporacions entre les 40 posicions i també tres estrenes a la categoria dels aspirants. Comencem el repàs i ho fem precisament amb una de les novetats. Avui Madonna entra. Després de ser número 1 a Espanya, als Estats Units i al Regne Unit, entra amb una de les cançons del seu Confessions 2. Això es diu Dance Tyria. Amb ella comencem la llista. Som-hi!
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Número 1.

42 setmanes suma Ray al seu Where is my husband, que continua tenint presència dintre de la llista. En cau una. Des de la 39 a la 38, també veterana, 27 setmanes acumula Bruno Mars amb el seu I just

0: Aquí teníem a Joe, artista, cantant i músic, amb cançons tan interessants com aquest End of Beginning en la seva segona vida a la primera llista, que suma 27 setmanes. A la 36, fa tot just una setmana, vam incorporar Que s'aturi el temps, la nova cançó de Danny Six Biscuit, que evidentment puja a la llista. 3 amunt.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és, entra l'airet per la finestra.
2: Número 36.

Caduce, situat des de la 35. La millor gent del planeta és la seva última proposta, amb baixa 4, de la 31 a la 35. A la 34, una que va entrar la setmana passada, també parlem de Petito, a la col·laboració d'Anna Mena amb Lola Índigo, tot un èxit al nostre país i que puja a la llista.

Col·laboració entre Lady Gaga, Doechii, Runaway, situada des de la 33, en perd 6. De seguida seguim el repàs, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè des de fa 3 setmanes hi tenim Earrings, la cançó de Malcolm Todd, que continua en aquesta categoria.

0: la Ludwig Band, El teu amor, situada des de la 32, 19 setmanes de permanència, les mateixes que suma Bruno Mars amb la seva altra cançolarista, Ruiz Quirol, en cau dues.
1: Número 31.

Tercera setmana per la cançó estiuenca de Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost, puja 3 a la primera llista. I a la 29 hi tenim la segona entrada aquesta setmana. La primera l'hem escoltat des de la 40 amb la Madonna i el seu Dance Tiria. I a la 29 hi tenim el francès Hugel, que està triomfant amb dues cançons. Una, la del Bam Bam, i l'altra aquesta. Moving to the Sun és la proposta per aquest estiu amb les veus d'Ultra Naté. Entren des de la 29, Hugel.

Quarta setmana per l'Alfred García. Puja, evidentment, no pot fer altra cosa aquesta cançó. Vine a buscar, situada des de la 28. Ens encanta l'Alfred, ens encanta. De seguida la 27, la 26, la 25, la 24, totes són catalanes. Però abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè també la setmana passada vam presentar la nova aventura dels U2, la banda irlandesa, que avança el que serà el seu nou treball d'estudi. Ho fem aquesta cançó de so que té en record, en remet, als anys 80. Es diu Street of Dreams, la primera que coneixem del nou disc dels U2 i que sona ja a la llista.

Búhos i Leire Martínez veuen aturada la seva pujada a la primera llista. Queden estancats a la 26. A la 25 en puja 7. Gran pujada per Flashy Ice Cream amb el seu nou senzill que es diu Imagina.

Setmana número 18 per al Tututuru de Sir Erland, que continua tenint bona presència encara a la primera llista en pèrdues. A la 23 també baixa Just the Way You Are, la col·laboració de Milky amb David Guetta. Número 23.

0: Doncs acabem d'escoltar la pujada més important d'aquesta setmana a la primera llista de 13 posicions per una que va entrar fa tot just una setmana. Parlem del ventilador, la col·laboració de Banda Neon, Buos i Mon DJ, que s'emporta, doncs, com diem, la pujada més important de 13 llocs i ja la tenim a la 21. Tancarem hora viatjant en el temps. Avui ens anem 12 anys enrere, el 2014, per escoltar una cançó que va estar 3 setmanes liderant la primera llista d'una banda que són un One Hit Wonder, però per excel·lència. Parlem dels Magic, els hem conèixer amb aquest Root i des de llavors que no han tornat a sonar a la primera llista. Doncs aquest Root torna a sonar per tancar hora.
1: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de la primera llista.

hora de la llista, que està en baixa dues després de 16 setmanes. Una segona hora de la llista que ens portarà encara una pujada molt important. També descobrir si Shakira continua sent líder de la primera llista i estrenar tres cançons a la categoria dels aspirants, la primera de les quals ens la porta Bruno Mars, un artista que té doble presència a la llista amb Just Might i també amb Ruiz Quirol, i que podria tenir triple si aquesta cançó entra. Es diu On My Soul, és una altra de les cançons del disc, el tercer senzill que n'extreu del seu treball de Romantic.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes la primera llista
2: amb en Marc Clapés, número 18.

Continua pujant posicions a la llista des de la 18 en suma 2 aquest Fever Dream. A la 17 baixada per Drop Dead, és una de les últimes que hem conegut d'Olivia Rodrigo. Número 2.

Pujada per Taylor Swift és el I Knew It, I Knew You, banda sonora de Toy Story 5, en puja 3 a la primera llista. De seguida la 15, i més posicions abans, anem a escoltar Another. És una altra estrena, avui a la primera llista, d'una gent que són DJs i que presenten aquest Talk to You, una cançó que està despuntant a les llistes de tot el món i que l'hem passat ja a la primera llista. Es diuen Another.

0: Els Amics de les Arts, des de la 14, segurament t'estimo, en puja dues. I a la 13, una altra de les pujades importants de la setmana, se la porta l'Olivia Rodrigo, que en suma 10 de cop. Va entrar des de la 23 fa tot just una setmana i en suma 10 amb aquest Stupid Song.
1: Número 13.

0: primera llista amb Marc Clapés. Número 12.
1: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Dràcula en cau dues. Avui tindrem dues noves entrades perquè també el Mickey n'ha abandonat amb un altre cop. Per tant, descobrirem quines són aquestes dues entrades. Abans, però, passem per la categoria dels aspirants perquè aquesta setmana hem conegut una notícia relacionada amb Sopa de Cabra i és que el cuiner dels germans Roca, el Jordi Roca, ha presentat un gelat inspirat en la cançó El Far del Sud. Sí, sí, sí. Ha fet un gelat de cabra amb figues, en fi, una aroma de fulla de figuera que exclusiva del seu rocambolesc, que ara arriba també en forma de cançó. I és que coincidint amb el 40è aniversari del Sopa de Cabra, han estrenat la versió El Far del Sud 40, amb un remix a càrrec de Jordi Stone, que és la faceta com a DJ i productor de Jordi Roca, i que ha estat produït per BBKB. Arriba aquesta versió més remix del Far del Sud, l'èxit de Sopa de Cabra, amb Jordi Roca. Jordi Stone arriba com a nou aspirant a la primera llista.

0: Valentina, porta-lo que l'he.
1: Amb Joan Desà hem obert el top 10 i Mamaduixa, Papi posa el disc que avui s'ha incorporat entre les 10 primeres posicions, n'ha sumat una. També s'incorpora entre el top 10, Era això, la nova cançó dels Tiets, se'n suma 5. Número

0: tancada la número 8, Temper City Self-Aware, és la seva primera cançó i la seva primera gran cançó perquè ha estat sent tot un èxit viral. A la 7, baixada de dos llocs per The Cure, una altra cançó d'Olivia Rodrigo.
1: Número 7.

Navarro veu aturada la seva progressió a la primera llista. Anava pujant, pujant i pujant i s'ha quedat en la número 6 aquesta setmana amb aquest inigualable. A la 5 ja va liderar la primera llista i en cau una energia a l'èxit de Doctor Prats.

0: vindran.
1: La setmana passada la vam fer escalar fins la número 2, diumenge sense drama, els Catarres, que continuaran una setmana més a la segona posició perquè no pugen fins al número 1, es queden a la 2. I el número 1, doncs, evidentment, si aquesta és la setmana encara del Mundial i aquest cap de setmana s'acaba, doncs també s'acaba la cançó de Shakira, almenys. Veurem si repetirà una tercera setmana o no, però la segona la té assegurada. Shakira, Burna Boy, Die Die, es mantindrà una segona setmana al primer lloc de la llista. Ens retrobem d'aquí una setmana. Que vagi molt i molt bé.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pla alfa de risc d'incendi forestal està activat avui amb el nivell 4 de risc extrem en un total de 21 municipis de 7 comarques catalanes. A més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
2: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Mormellà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Anem, això sí, primer, precisament, al fil de tot això, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes i, de fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
0: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observen els tribunals espanyols.
2: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment d'aquesta llei d'amnistia.
0: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
2: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
0: I marxem als esports, perquè la selecció espanyola prepara a Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
2: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pla Alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis de 7 comarques diferents.
1: A més, els agents rurals han activat el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
0: I tot plegat arriba després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
1: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
0: Obrim ja plana política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'exvicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
1: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
2: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou d'energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
1: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
0: També ha parlat en aquest cas l'advocat precisament de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que creu que el Tribunal Constitucional podria aplicar directament aquesta amnistia als independentistes, que no haurien d'esperar, doncs, primer a una sentència del mateix Constitucional i després a la resolució final del Tribunal Suprem.
1: En dues entrevistes al diari Ara i al Nacional, Boye recorda que el Constitucional podria haver presentat a la Justícia Europea qüestions prejudicials anteriorment i no ho va fer. Per això creu que després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el ple del Tribunal Constitucional es podria reunir en pocs dies, no a la tardor, com està previst, i instar directament a la resta de tribunals a aplicar immediatament l'amnistia als independentistes.
0: I qui també hi ha dit la seva en aquest tema de l'amnistia és l'actual, en aquest cas, president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha defensat el compliment d'aquesta, pesi a qui pesi.
3: Pues mireu, l'amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el record. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur, en el marc d'una Espanya plural.
1: Illa ha fet aquesta intervenció des de Mataró en un acte on ha detallat les infraestructures que es desenvoluparan properament al Maresme.
0: Precisament anem a ampliar aquesta informació perquè, com expliquem, el president Illa ha explicat des de la capital del Maresme aquest projecte amb el qual la Generalitat vol millorar la mobilitat.
1: Les actuacions, que tenen una inversió de l'Estat de 384 milions d'euros, inclouen la pacificació de la Nacional 2, nous accessos a la C32 i treballs diversos perquè la comarca sigui més sostenible. Les primeres obres destacades començaran a finals d'aquest mateix any. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio la Beti Doñate.
4: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
5: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
4: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
6: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament del 2027, començaran les obres.
4: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
0: Parlem ara de successos. Una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí, i és que cap a les 11 s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
1: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
0: Anem amb un altre apunt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
1: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria, com dèiem, del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure aquestes diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se les joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
0: I pel que fa a la mobilitat a Rodalies, les línies R2 Sud i R2 Nord han quedat restablertes cap a mig matí després d'estar tallades des de primera hora entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels a petició de la policia a causa de l'atropellament d'una persona a les vies.
1: Els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Els trens han anat recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. Recordar que l'R2 Sud té una circulació de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions.
0: I l'orgull LGTBIQ+ desfilarà aquesta tarda pels carrers de la capital catalana, Barcelona, amb la celebració del Pride 2026.
1: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat de la comunitat LGTBIQ+, i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
0: Com expliquem, les carrosses sortiran des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuán i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Allà es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a les problemàtiques de mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi motos a la vorera, als espais següents.
1: A plaça Universitat, al costat muntanya de la Calçada Mar, al passeig Lluís Companys, a la Calçada Llobregat, costat Llobregat, entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. A més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada al trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
0: I parlem ara de les cases de colònies que continuen reclamant que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector i demanen rebre-les el més aviat possible.
1: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa dos mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector, però no hi ha hagut encara cap concreció. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
7: El que sí demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba, assegura, en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
0: Entrem ara en plana de crònica local i ho fem amb un apunt de gastronomia, perquè l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consell Comarcal del Vallès Oriental han tornat a fer honor a la collita local i de temporada amb la inauguració aquest matí de la 16a Fira del Tomàquet, que ha tingut visites a l'Hor de l'Espel, Show Cookings i Tastets.
1: També les clàssiques paradetes d'agricultors i productors de tot el territori. A més, per primera vegada enguany la fira ha rebut la visita del conseller d'Agricultura del govern, Òscar Ordeig. S'hi ha acostat el company de Ràdio Cal l'Aleix Marí.
8: Pràcticament un mes després d'acabar la primavera, entrada la temporada de tomàquets, obre la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que aquest matí ha inaugurat amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores provenents de tot Catalunya, donant prestigi a un producte i un sector que passa per moments difícils. El conseller Ordeig, precisament, ha recalcat l'important paper tant del consumidor com de l'administració per fer una aposta de país pel sector primari.
9: El 95% de la solució passa perquè hi hagi un consumidor conscient que miri l'origen, la qualitat, la proximitat dels productes. El país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i posen més dificultats i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia.
8: Pel que fa a la fira, tot just a aquesta hora es tanca la jornada de dissabte amb un vermut musical amb cançons de directe de l'artista gironina Paula Frey i reobrirà demà diumenge.
0: Obrint ja bloc cultural, comencem parlant de música i avui ho fem escoltant aquesta banda sonora. Morir Aquestes són les veus de Lídia Pujol, Maria Arnal i el cor Cererols des de la Basílica de la Sagrada Família, i és que aquest divendres al vespre ha acollit el concert Arrels de Llum, un concert concebut per commemorar tres efemèrides molt destacades: la construcció de la Torre de Jesús, el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec Festival Barcelona.
1: La proposta ha fusionat patrimoni musical, creació contemporània i reflexió espiritual, natura, espiritualitat i música s'han donat de la mà en un recorregut sonor que ha sobrevolat més de 7 segles d'història, des del segle XIV fins al segle XXI. El projecte es va articular al voltant d'un triangle simbòlic que connecta tres espais estretament vinculats a l'univers de Gaudí: la muntanya de Montserrat, la Basílica de la Sagrada Família i Montjuïc.
0: I seguim amb més música i més festivals, en aquest cas el Perelada, que ha inaugurat aquesta passada nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.

0: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició d'aquest festival de Peralada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre, d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival Bayreuth sota la direcció de Pablo Heras Casado al Palau de la Música Catalana.
1: I encara més música, en aquest cas habaneres, perquè avui la xarxa Més oferirà en directe a partir de les 10 de la nit, com diguem, la 12a cantada d'habaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.
0: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porvo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció per Televisió Costa Brava.
1: I encara recuperem un altre festival, en aquest cas el Camp de Mar de Tarragona, que no s'atura amb el concert avui d'una de les seves caps de cartell, la mexicana Lila Daus.
0: La música d'arrel llatinoamericana i la poderosa veu de l'artista ompliran l'auditori en un concert accessible que arrencarà a les 10 d'aquesta nit. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: La cantant, compositora, productora, actriu i antropòloga ha construït una trajectòria única, profundament arrelada a les tradicions ancestrals i alhora oberta a un diàleg amb el món contemporani. Downs presentarà a Tarragona el seu nou treball, Cambias mi mundo, una proposta amb 10 cançons i moltes col·laboracions on, entre d'altres, torna als seus orígens quan era una absoluta compromesa amb les causes globals.
3: És un disco con mucho amor, muy, muy volviendo a mi raíz, que es más acústica, volviendo, yo creo, a la Lila de antes, porque yo era, desde el comienzo, con una persona con muchas convicciones.
2: El concert a l'Auditori del Camp de Marta es podrà gaudir amb intèrpret en llengua de signes catalana i altres elements d'accessibilitat.
1: Són les 2:19, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola ja prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat precisament la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquesta final, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
0: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A més de la capital catalana, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Mataró, precisament la ciutat de Lamine Yamal. Des d'allà mateix ens ho explica, des de Mataró Ràdio, com diguem, Laia Sant Miquel.
5: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals del dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
1: Seguim amb més futbol. El Barça jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost, com a part de la preparació per a la temporada vinent.
0: El rival serà l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest anglès.
1: L'equip blaugrana continua treballant, a més, per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys, procedent del Borussia Dortmund.
0: L'equip es va exercitar aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió de genoll des del Mundial, medita si passar pel quiròfan.
1: I en el capítol de mercat continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, en aquest cas pel traspàs de Julián Álvarez.
0: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana pel jugador argentí.
1: I pel que fa a l'Espanyol, juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia ens la porta des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte, enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per a les seves respectives temporades aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot. És el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla, que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
1: Baixem una categoria. A la segona divisió, el Girona i l'Olympiacos han arribat a un acord pel traspàs de Joel Roca al club grec.
0: El davanter de 21 anys i format a les categories inferiors del Girona va ser un dels pocs jugadors que van sortir reforçats en la temporada del descens. També al Girona, el defensa David López ha arribat a un acord amb el club per continuar vestint la samarreta blanc i vermella. Serà la seva cinquena temporada a Montilivi.
7: El rol amb més experiència i de líder l'afronto amb normalitat, perquè és una cosa que sempre he portat amb mi i és una cosa que no és que m'agradi, però sí que m'ajuda en el meu dia a dia i m'agrada també ajudar en aquest aspecte, sobretot a la gent més jove. I bé, com t'he dit, vinc amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui i que estigui a les meves mans per tornar a primera.
0: El Girona disputarà aquesta tarda un amistós al seu estadi contra l'Alcatxia a les 6 de la tarda.
1: També jugarà en aquest cas i un equip de la mateixa categoria i també català, el recent ascendit, el Sabadell.
0: Els arlequinars jugaran a les 7 de la tarda contra el Castelló a la ciutat esportiva Globe Energy.
1: I on ha saltat la notícia bomba ha estat a l'Europa, perquè el club ha comunicat que Adai Benítez deixa el club i que Josep Maria Gené serà el nou tècnic del primer equip.
0: Adai encara tenia un any de contracte i, segons el comunicat de l'Europa, la seva marxa respon a una decisió personal. Així doncs, el fins ara director esportiu del club i entrenador del filial, Josep Maria Gené, assumeix el relleu a la banqueta del primer equip.
1: En plana de fitxatges, precisament, l'Europa ha incorporat el migcampista Albert Tolosa, conegut com a Tito, de 22 anys.
0: Tolosa arriba procedent del Sabadell, on va jugar la passada temporada alternant el primer equip amb el filial.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu, el base uruguaià Agustín Ubal.
0: Ubal prové del Manresa.
8: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento. Desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
0: El tècnic assistent del Manresa, Marc Castany, deixa el club després de 12 temporades.
1: I parlem ara d'hoquei, perquè aquest divendres s'ha sortejat el calendari de les lligues nacionals. A l'hoquei Lliga Iberdrola destaca el duel entre el Fraga i el Vilassana a la primera jornada de competició, en el que és la reedició de la final del curs passat.
0: A l'hoquei Lliga masculina destaca el Barça-Igualada i el derbi del camp entre el Reus Deportiu i el Calafell. També s'ha celebrat el sorteig de la Supercopa, que enfrontarà el Vilassana amb el Palau i el Fraga amb el Gijón en la categoria femenina i Liceu Barça i Igualada-Calafell en la masculina.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, i us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, i que passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El pla alfa de risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem, un total de 21 municipis de 7 comarques i, a més, els agents rurals activen també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més.
3: Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Abans, primer, i aprofitant aquest risc d'incendi, anem a conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes elevades temperatures. Tenien valors ja per sobre dels 24-25 graus a bona part de la costa catalana, que a més, combinat amb aquestes elevades humitats, ha fet que la sensació de xafogor ja fos molt elevada a primeres hores del matí. I, de fet, en aquest moment també teníem una nuvolositat molt més compacta a bona part del territori català, que a mesura que ha anat avançant el matí hem tingut ja obertura de clarianes. De fet, ha quedat un matí molt assolellat, encara amb aquesta pols amb suspensió que fa dies que ens està acompanyant. De cara a aquesta tarda, continuarem amb aquest ambient de tranquil·litat. Alguna nuvolada apareixerà al Pirineu, també a la zona dels ports, a la resta tarda molt assolellada, amb unes temperatures que ja a aquestes hores s'estan enfilant i esperem que arribin una altra vegada als 38-40 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També a la Catalunya central les temperatures tiraran cap amunt amb una xafogor molt marcada a la costa i al prelitoral. Ho anirem seguint. Que vagi molt bé.
1: I en plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya, peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
3: En termes molt semblants, s'ha expressat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant precisament el compliment de l'amnistia.
1: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a Lleida ha ferit 5 persones aquest matí al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
3: Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.
1: I en els esports, en futbol, la selecció espanyola prepara ja Nova Jersey i la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a l'Argentina.
3: El seleccionador Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar ahir al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Aquest pla alfa per risc d'incendi forestal es manté activat avui amb el nivell 4 de risc extrem a un total de 21 municipis repartits en 7 comarques.
3: A més, els agents rurals han activat també el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis de 17 comarques catalanes més. Davant d'aquest escenari es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, a Baronia de Rialb, a Ribera Salada i a l'espai natural del Montmell Marmellà. I s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
1: I tot plegat després de superar el que ha estat la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que va arribar pràcticament enganxada a la segona. En aquest sentit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès fins a 150 persones amb afectacions relacionades amb aquestes altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil.
3: Pel que fa a la calor nocturna, encara tenim avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya durant aquest cap de setmana, amb especial afectació als extrems nord i sud del nostre territori.
1: Obrim ja plana política, perquè el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest matí que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya peti qui peti, tot i la revenja que observa en els tribunals espanyols.
3: Ho ha verbalitzat durant el Consell Nacional de Junts, celebrat la mateixa setmana que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia.
4: Sempre els darrers metres, els darrers dies d'un llarg esforç, sempre són els que més costen. Però aquestes victòries com la d'aquesta setmana ens donen prou energia per seguir i persistir. I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti!
3: Per altra banda, Turull ha encoratjat el partit a guanyar la confiança de la ciutadania davant l'escenari exigent que dibuixen les enquestes. Les últimes, el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, segons el qual Junts perdria gairebé 20 diputats al Parlament, i també el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona, que deixa el partit en última posició.
1: També hi ha dit la seva el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensant aquest compliment de l'amnistia, pesi a qui pesi.
6: Mireu, amnistia és el camí per no quedar atrapats en el passat, en el rancor. Això és el que significa l'amnistia. És el camí per no quedar atrapats en el passat ni en el rancor. L'amnistia és una porta, una oportunitat al futur. Una obertura al futur. Un futur que ja és aquí. I un futur que volem construir tots. Pensem el que pensem. I vinguem d'on vinguem. Això és l'amnistia. No? Pesi a qui pesi. Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible

0: La Beti Doñate.
1: Després d'anys de reivindicacions i de promeses, es comencen a concretar les primeres actuacions per millorar la mobilitat al Maresme. Les obres més immediates són la construcció d'una rotonda a l'Ella, una passera per sobre de l'N2 a Sant Pol de Mar, la pacificació de la carretera nacional a Mataró i un corredor entre Blanes i Lloret a la Selva Marítima. El govern disposa de 384 milions d'euros aportats per l'Estat i té com a termini el 2032.
2: Passem, com dèiem, de les paraules als fets, no? Passem de la planificació a l'execució, no? Però també jo us dic avui, als alcaldes, als que esteu aquí, no? Us convocarem després de l'estiu per seguir planificant.
1: L'objectiu és convertir l'N2 en un carrer amb menys carrils per als vehicles privats i més espai per a autobusos i bicicletes i, sobretot, per als vianants. Escoltem ara l'alcalde de Mataró, David Bote.
3: Estan tots els projectes, els dos projectes urbans estan aprovats. Podrem explicar en diferents reunions de veïns després de l'estiu doncs, les fotos i com quedarà. I, per tant, el que ha anunciat avui el departament és que després de molts anys d'espera, a finals d'any, començament 2027, començaran les obres.
1: El que també es preveu a curt termini és aprovar la pacificació de l'N2 al Baix Maresme, on també es volen fer aparcaments a prop de les estacions de tren.
4: I en plana de successos, una explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida ha ferit 5 persones aquest matí. Com expliquem, cap a les 11 del matí s'ha produït aquesta deflagració en un cotxe que estava aparcat al carrer Lluís Companys, molt a prop del Teatre Municipal de l'Escorxador.
0: Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió. Hi ha un ferit greu i 4 de lleus, tots traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, de la mateixa ciutat de Lleida. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta explosió, però de moment es descarta que fos una bombona de gas butà i tot apunta a un aerosol.
4: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 36 anys i una dona de 25 com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en una joieria del barri de Gràcia, a Barcelona.
0: El valor dels objectes sostrets ascendeix a 8.530 euros. Els fets van tenir lloc el 8 de maig passat en una joieria del carrer Gran de Gràcia, on dues persones van sostreure diverses peces aprofitant moments de distracció de la dependenta. La investigació va determinar que els autors van actuar de manera coordinada. Mentre un controlava l'entorn, l'altre manipulava els tancaments d'una vitrina per endur-se aquestes joies. Un d'ells va tornar a entrar a l'establiment pocs minuts després per endur-se més peces.
4: I l'orgull LGTBIQ+, desfilarà aquesta tarda pels carrers de Barcelona celebrant el Pride Barcelona 2026.
0: Un any més, la manifestació unitària sortirà de la plaça Universitat a les 6 de la tarda i anirà fins a l'Arc de Triomf, on es llegirà el manifest i hi haurà concerts fins a la matinada. Sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la campanya neix amb la voluntat de posar en valor la diversitat d'aquest col·lectiu i reivindicar que totes les identitats, experiències i trajectòries contribueixen a la lluita pels drets, la dignitat i la igualtat. La desfilada es farà, a més, en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride l'any 2030 i que aquests dies rep delegacions internacionals que n'avaluaran la candidatura.
4: Les carrosses sortiran, com diem, des de plaça Universitat, avançaran per la Gran Via fins a Tetuan i baixaran pel passeig de Lluís Companys fins a l'Arc de Triomf. Serà allà on es desenvoluparà bona part de la festa. Pel que fa a la mobilitat, fins diumenge a mitja tarda es prohibeix l'estacionament, incloent-hi també motos sobre la vorera als espais següents.
0: No es pot aparcar a plaça Universitat al costat muntanya de la calçada Mar, tampoc al passeig Lluís Companys, a la calçada Llobregat, al costat Llobregat, tampoc entre el carrer Comerç i el passeig Pujades i el passeig Sant Joan, al costat Llobregat, des de la Ronda Sant Pere fins a Trafalgar. I a més, fins a les 4 d'aquesta tarda està totalment tallada el trànsit l'Avinguda Reina Maria Cristina, a Montjuïc, per la preparació i el muntatge de les carrosses.
4: I parlem ara de les cases de colònies, que reclamen que el govern concreti ja les ajudes econòmiques al sector i de manera més rebel·les el més aviat possible.
0: L'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que fa 2 mesos que tenen trobades periòdiques amb el Departament d'Empresa, que coordina el suport al sector. Però no hi ha hagut encara cap concreció, asseguren. Escoltem Pep Montes, gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura.
5: El que sí que demanem, i probablement aquesta és la cosa que més ens preocupa, és que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en altres, en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. I

0: dic que ens preocupa especialment perquè no estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les. Ens han dit d'acord, mirarem a veure si es pot regular, si és així, com es pot regular i en quines condicions l'activitat, però no ens estan donant cap seguretat.
1: Amb aquesta manca d'acció, el sector es troba segura en el pitjor escenari possible després que els docents mantinguin el boicot a les sortides escolars.
2: Obrim ara plana local i ho fem anant fins a l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a la Garrotxa, que regula un estiu més la gorga de Planegem. L'objectiu és evitar-hi massificacions i reduir-ne l'incivisme. L'estiu passat hi van passar unes 3.000 persones. Ens porta més informació des de l'OTFM, Jan Bretxa.
3: Els gorgs de Bianya continuen la seva regulació a causa de l'augment de visitants any rere any. Des del 23 de juny i fins al 31 d'agost, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ofereix un servei d'atenció i control d'aquest espai. La regulació que s'hi aplica és limitar les places de pàrquing just abans de l'entrada, una mesura que se suma als informadors que assessoren i controlen el seu accés. L'alcalde de la Vall de Bianya és en Marc Toboso.
4: Clar, d'aquesta manera també anem regulant els accessos, perquè les dades de l'any passat, per exemple, ja ens demostren que una mica ha anat baixant les visites que tenim al gorg, que això és al final una mica l'equilibri que busquem, no? El gorg de Bianya és petit, per tant, els pics aquests de dies de molta calor o caps de setmana on es supera l'aforament és intentar anar treballant per aconseguir aquest equilibri entre el territori i que la gent pugui seguir venint i gaudint d'aquestes gorgues.
3: Al llarg dels anys, la gorga de Planegem de Bianya ha patit problemes de convivència que, gràcies a la cartelleria i als informadors, s'han solucionat.
2: I d'un ajuntament a un altre i d'una campanya a un altre, en aquest cas, perquè a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre s'ha ampliat aquest estiu la campanya de sensibilització per prevenir els ofegaments infantils a les piscines privades d'allotjament turístic.
1: La iniciativa arriba a la 7a edició i incorpora enguany els dos càmpings del municipi amb l'objectiu de reforçar la prevenció en els espais amb més afluència de banyistes. Més detalls des de la Cala Ràdio, amb la Mireia Caparrós.
5: La campanya, impulsada pel Servei d'Urgències Municipal SUM amb la col·laboració de les àrees de sanitat i turisme, s'ha desenvolupat durant la primera quinzena de juliol. Els responsables han visitat les immobiliàries que gestionen habitatges d'ús turístic amb piscina i, com a novetat, també el càmping nàutic i el càmping Amella, on han distribuït material informatiu amb consells de prevenció i els telèfons d'emergències del SUM i del 112. Álvaro Gasseni és coordinador cap del SUM i tècnic de l'àrea de sanitat.
6: La campanya ha estat ben rebuda. Intentarem que els usuaris se facin ressò de la situació tan dramàtica que pot ser una situació així, que tinguin consciència.
5: Segons explica Gasseni, la campanya es va posar en marxa fa 7 anys després que el municipi visqués alguns estius marcats per incidents greus relacionats amb ofegaments infantils. Tot i que aquest estiu no s'ha registrat cap cas remarcable, destaca que la prevenció continua sent imprescindible. També als càmpings, on la presència de socorristes no substitueix la responsabilitat de les famílies de vigilar els infants en tot moment. L'Ajuntament confia que la campanya contribueixi a mantenir aquesta tendència i que la temporada d'estiu es pugui tancar sense cap ofegament infantil.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música, concretament del Festival Perelada, que ha inaugurat aquest divendres a la nit la seva 40a edició amb un recital líric amb la soprano Hermonella Jao i el tenor Benjamin Bernheim, dues de les veus més destacades del panorama operístic internacional actual, acompanyats al piano per Marcos Madrigal.
1: El concert es va celebrar a les 8 del vespre a l'Església del Carme, al mateix escenari on Montserrat Caballé va inaugurar la primera edició del Festival Perelada l'any 1987. Tot plegat continuarà fins al 9 d'agost amb una programació que inclou noms com Winterfell, Montserrat Torrent i Jordi Savall, la nova òpera estètica i Massacre amb música de Carles Prat i direcció d'escena d'Oriol Pla, així com l'estrena absoluta de Diario de una Madre d'Alberto García de Mestres. La commemoració culminarà el 29 d'agost amb el concert extraordinari de l'orquestra del Festival de Bayreuth, sota la direcció de Pablo Heras Casado, al Palau de la Música Catalana.
2: I un altre apunt musical, perquè avui tenim Havaneres a la xarxa Més, que oferirà en directe a partir de les 10 de la nit la 12a cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge.
1: S'interpretaran les peces més populars del gènere amb els grups Les Anxovetes, Arjau, Peix Fregit, Porbo i Son de l'Havana. La presentació de la retransmissió televisiva anirà a càrrec de la periodista Aida Fuentes i la producció de Televisió Costa Brava.
2: Canviem de terç, seguim amb cultura, això sí, perquè el festival és Baiola, Esterri d'Àneu, encara el cap de setmana fort, fregant el ple absolut.
1: A hores d'ara ja s'han venut prop de 6.000 entrades per aquesta 19a edició que omple el Pallars Sobirà de circ, teatre de carrer i dansa. Des de Ràdio Tren Pallars Digital, Júlia García.
7: Esterri d'Àneu s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de les arts escèniques amb la 19a edició del festival Es Baiola. El certamen, organitzat per la companyia de comedians La Baldufa i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, està tenint una gran acollida per part del públic. L'Amàlia Atmetlló, directora artística del festival, ens en dona detalls.
8: A nivell de públic, ara mateix tenim unes 5.900 entrades venudes i 90% d'ocupació del festival. Esperem arribar gairebé al 95% o al 100%, esperem, perquè encara queda tot el dia d'avui i tot el diumenge.
7: L'objectiu és clar, apropar el circ, la dansa i el teatre de carrer a tot el Pirineu. Durant aquest cap de setmana encara es podran gaudir de propostes destacades com la Justiane de Solar de la Resistents de França, Runners d'Ipanema Aleta, Petit Bric de Brodes Bros o Fantasmes de Guerra de la mateixa companyia La Baldufa. Una cita imprescindible que continua omplint els carrers d'Esterri de cultura i il·lusió.
2: Parlem ara dels espais d'interès patrimonial, ja que aquests cada vegada experimenten aquest augment sobre ser àrees amb aprofitaments culturals i també d'oci.
1: És el cas de la Masia del Molinet, situada al Poal, al Pla d'Urgell, on aquesta tarda hi té lloc l'esdeveniment Nit d'Estiu, on la gastronomia i l'entorn patrimonial i natural es fusionen per oferir una experiència única. Ens ho explica des de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
9: La Masia El Molinet és Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i a banda d'acollir celebracions com casaments o festivitats, avui, esperant que la calor no apreti massa, oferirà una experiència a l'aire lliure on la gastronomia, els vins i la música en un entorn únic es converteixin en els protagonistes. A partir de les 7 de la tarda arrenca el tardeo, entre tapes, copes i la posta de sol. En Daniel López Rius és l'organitzador.
10: L'esdeveniment es tracta de gastronomia amb diferents punts, hi ha tres punts de menjar, un espai molt bonic, no?, per gaudir, pues això, una nit d'estiu, una mica d'embotit, una mica de tapes, alguna hamburguesa. I després també tenim un food truck que fa entrepans d'autor, també amb producte de territori i així.
9: Producte de territori al territori. Aquesta és l'equació que busquen els organitzadors, a més de la música dels DJs i també dels hits dels 80 o 90, que són garantia per passar una estona entretinguda que aplegui a diverses generacions. Les entrades encara les podeu adquirir al web www.alombra.com.
2: Fem una darrera parada encara en l'àmbit cultural a Canet de Mar, que reviu l'esclat de la Guerra Civil, avui fa just 90 anys, amb una edició especial de la Passejada Nocturna.
1: Aquest és un dels actes que s'inclouen en el marc de la Festa Major del municipi del Maresme. Des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
11: Es tracta d'un recorregut per la vila que combina història amb representacions teatrals i que farà reviure els assistents com van ser els primers dies de la Guerra Civil a Canet i també alguns dels fets més destacats que es van produir durant els 3 anys que va durar el conflicte. Un dels organitzadors, Sergi Alcalde, reconeix que ha estat complicat preparar aquesta passejada perquè la Guerra Civil va ser a Canet traumàtica, però creu que cal explicar la història.
12: S'ha de reconèixer que és una mica complicat, perquè la Guerra Civil, lògicament, va ser un episodi traumàtic per la nostra història, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és cert que no s'ha d'oblidar això. Per molt que dolgui, doncs s'han d'explicar les coses per les generacions futures i també reviure-ho doncs, per tenir-ne una mica més de coneixement, perquè moltes vegades hi ha coses que se'ns passen.
11: En total hi haurà 5 grups amb 2 guies cadascun que en aquesta ocasió es posen a la pell de periodistes. La passejada es farà avui dissabte 18 de juliol i començarà a 2:15 de la nit.
2: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol de la selecció espanyola, que prepara Nova Jersey la final del Mundial, que l'enfrontarà demà diumenge a partir de les 9 a la selecció d'Argentina.
1: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat la presència de Lamine Yamal a la final. El de Rocafonda es va entrenar i al marge del grup per unes molèsties físiques, igual que l'extremeny Pedro Porro.
2: L'Ajuntament de Barcelona precisament ha canviat la ubicació de la pantalla gegant des d'on es podrà veure aquest partit, que serà a la plataforma Marina del Fòrum i no pas a les Corts, com s'havia anunciat inicialment.
1: El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la ronda litoral i es recomana fer ús del transport públic. Així mateix estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
2: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats com l'Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa o Mataró, precisament la ciutat de la Miniamal. Ens ho explica precisament des d'allà, des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
14: Aquest és l'ambient que pot tornar-se a viure diumenge a les 9 de la nit al Parc Central. El motiu? Mataró tornarà a tenir pantalla gegant per poder veure aquesta vegada la final del Mundial. Un partit que posarà cara a cara l'Espanya de Lamine Yamal contra l'Argentina de Leo Messi. La bona visió del duel està garantida. Així va quedar demostrat a les semifinals de dimarts amb la pantalla de 6 metres d'ample per 3 de llarg que es va instal·lar a la pista del parc. Llavors, prop de 5.000 aficionats ja van optar per veure l'enfrontament des d'aquest punt i van acabar celebrant la classificació del combinat espanyol per l'última prova abans d'aixecar el títol. Caldrà veure si diumenge el nombre d'assistents s'apropa encara més a l'aforament total del recinte, que és de 6.900 persones. L'obertura de portes, exclusiva per l'avinguda del Corregiment, està prevista per les 8 del vespre i es recomana arribar amb ventilació per tenir lloc. No es podran entrar ni ampolles de vidre ni objectes considerats perillosos i els assistents hauran de tenir en compte que a l'interior no hi haurà, de nou, servei de bar.
2: I pel que fa al Barça, jugarà un triangular a Udine, a Itàlia, el pròxim 8 d'agost com a part de la preparació per a la temporada vinent.
1: El rival seran l'equip local, l'Udinese i el Nottingham Forest anglès.
2: Precisament l'equip blaugrana continua treballant per fer oficial la incorporació de Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund.
1: L'equip s'ha exercitat aquest divendres en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Per altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió des de genoll del Mundial, medita si passava el quiròfan.
2: I al mateix temps continua l'estira i arronsa entre Barça i Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez.
1: Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí.
2: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui el seu primer partit de la pretemporada. Serà a partir de les 8 de la tarda al camp de l'Olot. La prèvia del partit des d'Olot Televisió, Roger Isern.
15: Unió Esportiva Olot i Espanyol arrenquen la pretemporada aquest dissabte a enfrontar-se en el seu primer compromís preparatori per les seves respectives temporades. Aquest vespre a les 8 a l'estadi municipal d'Olot és el primer test per als dos conjunts, tant pels de Roger Vidal com també pels de Manolo González. Per la banda olotina, avui serà el primer dia on es veuran les cares noves, unes quantes, i a l'espera que n'arribi més a la plantilla que aquest any competirà el grup 2 de la segona federació. I per la banda perica, també serà el primer compromís on es veuran les tres cares noves que de moment ha fitxat el conjunt perico, recordem, en uns dies on el conjunt blanc i blau està fent un estatge de pretemporada a les instal·lacions de Torre Mirona a Navata. Durant el dia d'avui, també, a 4:45 de la tarda, el Club Olotí celebrarà la seva junta d'accionistes.
2: I parlem ara d'handbol, perquè el Freiking Granollers ha quedat enquadrat al grup E de l'EHF, la segona competició europea, amb el Flensburg alemany, el Butzau romanès i l'Agua Santa Milanesa portuguès.
1: El sorteig ha tingut lloc aquest divendres a Viena. L'entrenador del Granollers, Antonio Rama, considera que el Flensburg és el favorit del grup.
16: Un equip clarament enorme com el Flensburg, a més amb un passat per nosaltres doncs, que ens porta molts bons records, però evidentment han passat moltes coses des de llavors i és evident que ells són una superpotència continental i amb grandíssims jugadors, així que jo penso que clarament favorits. I després tant Buzau doncs, d'una lliga molt, molt competitiva, i ja vam tenir experiència l'any passat amb el Bahia Mare, no?, que ens va costar tantíssim, i Aguasanta és una altra lliga doncs, que sobretot amb els grandíssims equips portuguesos, no?, Benfica, Porto i Sporting de Lisboa, doncs, que la fa tan competitiva i tan gran, haurem de lluitar tant amb Aguasantes com amb Buzau doncs, per aquesta segona plaça tan esperada, no?
1: Per primer cop, els 32 equips participants començaran directament la fase de grup, repartits en grups de 4 sense haver de passar rondes classificatòries.
2: I acabem amb tennis, perquè Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de IASI a Romania, en vèncer l'hongaresa Panut Bardi per 6-4 i 7-6. La seva rival avui serà l'eslovena Tamara Sidancek. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon dissabte.
17: La xarxa de comunicació. Ràdio Arbúcies.
18: L'emissora que escolten les altres emissores.
17: 107.6

0: Són les 3. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025 el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la N2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. Els bombers són relativament optimistes pel que fa a l'incendi d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas. Tot i que està lluny de ser controlat, no ha augmentat el perímetre. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i s'han evacuat un miler de persones. Setena jornada consecutiva d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, on hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una desalinitzadora. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat Bahrein, Kuwait i Jordània i ha amenaçat amb una ofensiva total. Dimiteix a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida a Alemanya. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. I amb la mort amb motiu del centenari de la mort d'Autoni Gaudí, s'ha presentat el concert Arrels de Llum a la Basílica de la Sagrada Família amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols sota la direcció de Marc Díaz.
1: Esports.
2: A Esport en directe tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marc-Stem-Feleran. De moment, a falta de més de 100 quilòmetres pel final de la cursa, tenim un grup de 5 escapats a gairebé 2 minuts del gran grup on hi és el líder, Tadej Pogačar. En bàsquet, la penya ha fitxat l'alè pivot nord-americà amb passaport italià Juan Cheatham, de 30 anys per una temporada. De la seva banda, el Girona incorpora Stanley Whittaker, base de 31 anys nord-americà, també per un any. I en futbol avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona, el Quatzià, a les 7, Castelló, Sabadell i a les 8 s'estrena l'Espanyol al camp de l'Olot.
0: I pel que fa al temps, tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar. Sol amb pols sahariana, bona mar en general, algunes nuvolades locals. Avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, Montsià, el Baix Ebre. Demà diumenge farà una mica més de calor i encara més dilluns i dimarts.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 33%.

0: Bona tarda, són les 4. Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquest migdia en una zona de Rostolls a Pontils. Això és a la Conca de Barberà. El foc s'hauria estès a una zona de massa forestal. Tot això mentre a Orés, a l'Aragó, el foc que crema sense control des de dimecres ja afecta més de 15.000 hectàrees. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passat de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025 el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de pacificació de la Nacional 2. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. Ha dimitit a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida, recordem, a Alemanya. Setena jornada consecutiva d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, on hi ha almenys 7 morts i una desena de ferits. També 10.000 iranians que s'han quedat sense aigua pel bombardeig nord-americà contra una dessalinitzadora. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat Bahrein, Kuwait i Jordània i ha amenaçat amb una ofensiva total. I 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha deixat un ferit greu i 4 de lleus. Els afectats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
1: Esports.
2: 62 quilòmetres pel final de la 14a etapa del Tour de França. Els escapats tenen ara un avantatge de 2 minuts i 15 segons sobre el grup principal, on està Tadej Pogačar, que segueix líder de la general. En bàsquet, la penya ha fitxat l'aler pivot nord-americà amb passaport italià, Quan Chitam, de 30 anys per una temporada, i el Girona, a Stanley Whitaker, base de 31 anys nord-americà, també per una temporada. En futbol, avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona al Cadixa, a les 7, Castelló-Sabadell, i a les 8 s'estrena l'Espanyol al Camp de l'Olot. I avui també juga la final de la consolació del Mundial entre França i Anglaterra a Miami a partir de les 11 de la nit.
0: I pel que fa al temps, tarda molt càlida i xafogosa a prop del mar, sol amb pols sahariana, bona mar en general, algunes nuvolades locals, avís per calor nocturna a l'Alt Empordà, al Montsià i al Baix Ebre. Demà, diumenge, farà una mica més de calor i encara més dilluns i també dimarts.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda, us informa Laia Fra.
3: FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 33%.

0: Els bombers treballen a aquesta hora en l'extinció de dos incendis, un en una zona de rostolls a Pontils, a la Conca de Barberà, i que s'hauria estès a una zona de massa forestal, i un segon, que ja està estabilitzat, a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Això mentre a Ores, a l'Aragó, el foc que crema sense control des de dimecres ja afecta més de 15.000 hectàrees. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025, el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. S'intensifica el conflicte a l'Orient Mitjà després dels atacs iranians contra infraestructures civils als països del Golf. Per la seva banda, Teheran eleva 50 els iranians morts per bombardejos dels nord-americans en les últimes 3 setmanes. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Lella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la N2. Coincidint avui amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes. Inclou dades de 37.000 persones. S'han extret de documents confiscats per les tropes franquistes després d'11 anys d'investigacions. Dimiteix a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit, i ell mateix s'estaven oposant o s'havien oposat a la gestació subrogada prohibida a Alemanya. I a motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat el concert Arrels de Llum a la Basílica de la Sagrada Família, amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols sota la direcció de Marc Díaz.
1: Esports.
2: A Esport en directe tenim en marxa la 14a etapa del Tour de França, 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marxten-Feleran. De moment queden 16 quilòmetres per acabar la cursa. Tenim un grup de dos escapats, Johannessen i Richard Carapaz, a un minut del gran grup. També en Esport en directe tenim ara mateix aturada la Q3 de la classificació del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, una Q3 que continuarà d'aquí un parell de minuts, a les 5 i 4 minuts. I en futbol avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada. A les 6, Girona, al Quatzià, en directe per Esport 3, a les 7, Castelló-Sabadell, i a les 8 s'estrena l'Espanyol al Camp de l'Olot.
0: I la calor i la forta xafogor marcaran una tarda de dissabte molt estiuenca, de plena canícula. Temperatura d'entre 33 i 38 graus a l'interior i al prelitoral. De 30 a 33 a la franja costanera. Sol i calitja, amb alguns núvols al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 34%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6.

0: Els bombers treballen en l'extinció de 3 incendis en una zona de rostolls a Pontils, a la Conca de Barberà, i que s'hauria estès a una àrea de massa forestal, un segon que ja ha cremat 15 hectàrees, però que està estabilitzat a la baronia de Rialp a la Noguera, i un tercer a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Això mentre a Orés, a l'Aragó, el foc que crema sense control des de dimecres ja afecta més de 15.000 hectàrees. Salvador Illa creu que l'Estat ha d'invertir més diners a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el Consorci d'Inversions. El 2025, el govern espanyol va destinar a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Junts ho considera un escàndol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir a la final del Mundial. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina. Als Estats Units es preveu que les tempestes millorin la qualitat de l'aire, ara sota mínims, i que no posin en risc aquesta final. El fum dels incendis del Canadà ha fet que s'hagin assolit nivells històrics de contaminació. S'intensifica el conflicte a l'Orient Mitjà després dels atacs iranians contra infraestructures civils als països del Golf. Per la seva banda, Teheran eleva a 50 els iranians morts per bombardejos dels Estats Units en les últimes 3 setmanes. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de 4 noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de pacificació de la Nacional 2. I 5 persones han resultat ferides aquest dissabte al matí a Lleida després de l'explosió d'un vehicle estacionat al carrer. L'incident ha passat cap a les 11 del matí i ha deixat un ferit greu i 4 de lleus. Els afectats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial. El combinat espanyol ha fet exercicis al gimnàs. De moment, Argentina ha ajornat el seu. La disputa de la final no perilla. 4ª victòria d'etapa de Tadej Pogačar, que ha tornat a guanyar en solitari després d'atacar l'últim port de la 14ª etapa del Tour de França. Ara l'eslové li treu més de 4 minuts al segon de la general, el danès Jonas Vingegaard. I en futbol, avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada, començant pel Girona, que des de les 6 s'està enfrontant a l'Al-Qadzia Saudita en el debut de Quique Álvarez a la banqueta. De moment, minut 3, 0-0.
0: I pel que fa al temps, la calor i la forta xafogó marcaran una tarda d'estiu de plena canícula, temperatures d'entre 33 i 38 graus a l'interior i al prelitoral de 30 a 33 a la franja costanera. Sol i calitja amb alguns núvols al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 36%.

0: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la baronia de Rialp, a la Noguera. D'altra banda, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany, i en un altre incendi que s'ha declarat prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts i que ha obligat a tallar la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona a la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQIA i més. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. El president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir demà a la final del Mundial. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina. Als Estats Units es preveu que les tempestes millorin la qualitat de l'aire ara sota mínims i no posin en risc la final de futbol de demà entre Espanya i Argentina. El fum dels incendis del veí Canadà ha fet que s'hagin assolit nivells històrics de contaminació. I s'intensifica el conflicte a l'Orient Mitjà després dels atacs iranians contra infraestructures civils als països del Golf. Per la seva banda, Teheran eleva a 50 els iranians morts per bombardejos dels Estats Units en les últimes 3 setmanes.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que cau a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina només ha posposat la seva sessió i l'ha iniciat amb una hora de retard. També en futbol avui s'estrenen 3 equips catalans a la pretemporada, començant pel Girona, que al segon temps empata 0 contra l'Al-Qadzia Saudita. Ara a les 7 ha començat el Castelló Sabadell i a les 8 juga l'Espanyol, que s'estrena al camp de l'Olot. I en ciclisme, quarta victòria d'etapa de Tadej Pogacar, que ha tornat a guanyar en solitari després d'atacar l'últim port de la 14a etapa del Tour de França. Ara l'Eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard.
0: I va agafar el temps, la calor i la forta xafogó marcaran una tarda molt estiuenca de plena canícula. Temperatura d'entre 33 i 38 graus a l'interior i al prelitoral, de 30 a 33 a la franja costanera. Sol i calitja amb alguns núvols al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us acompanya fins a les 8 Xavier Palau. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, on hi continuen treballant 15 dotacions, tot i que el foc ja no avança. D'altra banda, també han pogut controlar l'incendi de la baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen a l'incendi.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 39%.

0: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà i han pogut controlar el que s'ha declarat aquesta tarda a la baronia de Rialp a la Noguera. De moment, les tasques d'extinció continuen al foc de Vilademuls, al Pla de l'Estany. D'altra banda, ja s'ha restablert la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat, que s'havia tallat per un foc a prop de les vies del tren entre les estacions de Rubí Centre i les Fonts. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià d'aquesta matinada contra una base dels Estats Units a Jordània. Segons l'exèrcit, també hi hauria un altre soldat desaparegut, tot en plena escalada del conflicte. El líder suprem de l'Iran, en un comunicat, ha atiat encara més el foc amenaçant Washington. Milers de persones es manifesten a aquesta hora pel centre de Barcelona en la marxa del Pride en defensa dels drets del col·lectiu. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia que en el que portem d'any a Catalunya s'han registrat 170 incidències, la majoria a la via pública. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat ha d'invertir més diners a Catalunya, però reclama passar de la queixa a la feina amb el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra. Junts considera un escàndol que el 2025 el govern espanyol destinés a Catalunya el 8,6% de tot el que va gastar a les comunitats autònomes. El Departament de Territori anuncia diverses actuacions per pacificar la Nacional 2 al seu pas pel Maresme i la construcció de quatre noves sortides entre Alella i Calella abans del 2032. Ja s'han adjudicat la redacció dels projectes d'aquests enllaços i a Mataró aquest hivern començaran les obres de la pacificació de la Nacional 2. Ha dimitit a Alemanya el portaveu parlamentari de la CDU, el conservador Jens Spahn, per la polèmica generada pel fill que ha tingut amb un ventre de lloguer als Estats Units. Exconseller de Sanitat amb Angela Merkel, el seu propi partit i també ell mateix s'havien oposat a la gestació subrogada que està prohibida a Alemanya. El president del govern, Pedro Sánchez, viatja avui cap a Nova York per assistir a la final del Mundial. Alberto Núñez Feijóo, del PP, creu que alguns socis del PSOE prefereixen que demà Espanya perdi contra l'Argentina.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a New Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. En els primers amistosos de pretemporada, Girona 0, el Cadix 0 i ara mateix ha arrencat l'Olot 0, Espanyol 0 en el primer minut de partit. Quarta victòria d'etapa de Tadej Pogačar, que ha tornat a guanyar en solitari a la 14a etapa i ara treu 4 minuts i 30 segons al segon classificat Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 es celebra la cursa.
0: I pel que fa el temps, acabem el dia amb calor, amb molta xafogó i algunes gotellades o xàfecs cap al Baix Ebre i al Montsià. La nit serà calorosa, amb mínimes de 24 a 27 graus a gran part de la costa i del prelitoral. Diumenge començarà amb sol, alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda alguns ruixats.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 43%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel.

Cielo Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Potser encara segueixes volant. Potser encara no vols fer-te gran.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 49%.

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 65%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 61%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Dale rollo.

fighting for what I believe in.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 61%.